Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 57%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 60%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 58%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 60%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 60%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 58%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 55%. Freaking

0: nota que la gent va tornant a la normalitat, eh?
1: Sí, sí, s'ha acabat l'agost i això ja, ja canvia.
0: Sí, sí, la gent torna a treballar, els que no treballaven continuen sense treballar, això també és veritat.
1: Sí, sí.
0: Però
1: sí.
0: Mira, ja tot acaba tornant a la normalitat. Com el Festa Festa, que dintre d'uns dies tornarà a la normalitat. Però ara comença el programa.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat al web festafesta.cat el divendres 4 de setembre de 2026, diada de Santa Rosa i Santa Rosalia. I atenció, perquè aquest és el programa número 861 de la nostra etapa digital i el 2650 de tota la nostra història. Déu-n'hi-do quina xifra més rodona, prop de 37 anys a la vora de la cultura d'arrel, des d'aquell setembre de 1989.
0: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat i estem al setembre, Laia, i això vol dir que encarem un cap de setmana absolutament frenètic de festes majors, perquè a principis de setembre encara en queden moltes, moltes, moltes. Tenim cites imprescindibles arreu del país, per exemple, a Soses, a Vilanova del Camí, a Sarrià de Ter, a Menàrguens, a Sabadell, i podríem seguir, seguir, seguir, perquè això no s'acaba. Per exemple, podríem dir a Torredembarra, amb la seva esperada Festa Major de Santa Rosalia.
1: I pel que fa al contingut d'avui, tindrem una conversa en profunditat amb en Mateu Tres, president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, que ens parlarà del moment dolç que viu el sector.
0: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, sí, ens acompanyeu?
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Recordeu que el Festa Festa és un programa que el podeu seguir per xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X. Us podeu subscriure també al nostre canal de Telegram. Però què esteu esperant per subscriure-us? I a més és gratis, és gratuït, i cada divendres rebeu el programa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i des del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, a Spotify i a Overcast. I també, evidentment, una salutació molt especial als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio a través de la xarxa d'emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
0: Avui tindrem l'actualitat informativa de la mà de l'Emma Robres, la crònica dels castells amb el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i, com us dèiem, una conversa a fons amb Mateu Tres.
2: Festa, festa!
3: Amb Amadeu Carbó.
2: Festa, festa? És un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: Però abans de connectar amb els nostres col·laboradors, obrim la gana musical amb bona música del país. Oques gràcies ens porten aquest Sort de tu. Escoltem-los. Com...

0: tu.
1: Hem escoltat Sort de tu, d'Oques Grasses. I ara connectem immediatament amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Aquesta setmana, al Tornaveu, hem entrevistat a Pere Seda, dansaire, ballarí professional i coreògraf, fill de Sant Andreu de Palomar. Profundament vinculat a la cultura popular del seu barri, especialment amb l'Esbart Maragall, amb 22 anys es gradua en l'especialitat de dansa contemporània a l'Institut del Teatre. De la voluntat de combinar els dos llenguatges de la dansa, el tradicional i el contemporani, neix la companyia L'Esbort. L'entrevistem després de la seva actuació a Les Dansa amb Autoadi, una de les peces de la companyia. En aquest cas, en conjunt amb la grallera Soni Àries. La missió principal de l'espectacle és permetre un diàleg alliberador sobre les contradiccions de viure professionalment de la cultura tradicional i la precarietat que l'envolta. En l'entrevista, Pere Seda reflexiona sobre els inicis d'aquesta peça, no només sobre la temàtica, sinó l'escenografia o el vestuari, sobre el paper que ha tingut la dansa tradicional catalana històricament, o si és possible fer les paus amb aquest autoodi. La resposta, pel ballarí, és evident.
5: Una mica en l'autoestima i a la cura de l'autoodi, no? És molt evident, però que a vegades falta que ens ho creiem una mica més tots plegats el que fem.
4: Abans de possiblement acomiadar-se de Barcelona, podrà veure's del 10 al 13 de setembre a l'Antic Teatre. Un any més, els esbarts barcelonins tornaran a participar en les festes de la Mercè per omplir de dansa i tradició la plaça Sant Jaume. Es tracta d'un acte organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona i coordinat per l'Agrupament d'Esbarts Dansaires i tindrà lloc el divendres 25 de setembre a les 8 del vespre. Si bé fa molts anys que se celebra, el format ha anat canviant cada any, sigui de localització o d'horari. Enguany, com a novetat, es farà en un sol dia i al vespre. Des de les 8 fins les 11, aproximadament, es podrà gaudir, doncs, de la mostra de 10 esbarts en actius de la ciutat comtal. De moment, des de l'agrupament, s'ho prenen com una prova per veure com respon el públic i si sembla interessant, malgrat limitar una mica les actuacions. Així ho explica Carles Marjoan, el president.
6: Hem escurçat una mica, però ens sembla que comparat en poder ballar a la plaça Sant Jaume de nit amb il·luminació, amb focus, és molt millor que no pas tocar el Palauet del Benis, que costava que la gent pugés, o a la plaça del Rei de dematí,
4: Durant la jornada es faran dues rondes de 5 esbarts, és a dir, que de 5 en 5 els esbarts ballaran dues vegades. Ja que es tracta d'una ocasió única de veure els 10 esbarts junts, convé no perdre-s'ho.
7: Moltes gràcies, Emma Robres, per acostar-nos com cada setmana al pols de la cultura viva, aquesta cultura popular que no para de generar actualitat. I de la informació general passem a les places, en aquest cas a les places castelleres que cremen de valent aquest inici de setembre. Connectem amb el baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
3: El Pilar de Nou descarregat i 7 estrenes més a Vilafranca.
8: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per compartir amb vosaltres les novetats del baròmetre dels darrers dies. I quines novetats, en tenim 8. Els castellers de Vilafranca han descarregat el primer Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals de la història. És el nou sostre descarregat del món casteller. A més, també van coronar per Sant Fèlix el 4 de 10, en el que s'ha convertit en la millor diada de tots els temps. 3 de 10, 4 de 10 carregat, 3 de 9 amb l'agulla i Pilar de Nou. Per la seva banda, la Vella Valls també ha sumat el 4 de 10 carregat, que encara mai s'ha descarregat per Sant Fèlix i que l'any passat es va completar, però al segon tram de la temporada. La Jove de Tarragona ha descarregat el 3 de 10, el tercer del seu historial, i ha signat la seva actuació més completa amb el 5 de 9, 3 de 10, 2 de 9 i Pilar de 8. Per la seva banda, les Joves de Valls ha coronat el primer 2 de 8 de la temporada i ha estrenat també el Pilar de 8. Totes aquestes novetats subratllen la temporada impressionant que estem vivint. Les altres dues novetats del passat cap de setmana també van arribar a Vilafranca per la vigília de Sant Fèlix, on els Xicots de Vilafranca van descarregar el 3 de 8 que no feien des del 2019 i van sonar també la Torre de 7. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia a través del nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
2: Festa, festa!
1: I de la força de les pinyes passem a la força de l'escena musical d'Espolla. Ens arriba el folk rock carregat d'ironia de la Ludwig Band, amb el seu tema On t'has ficat aquesta nit.
9: He agafat

0: Molt grans, la Ludwig Band, des de l'Alt Empordà, i entrem ja en el nostre tema central d'avui.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Com us dèiem al principi, el bestiari festiu és una de les peces claus de les nostres festes de carrer. Dracs, víbries, mulasses, bous...
2: I per parlar de la seva salut, dels projectes de futur i de com s'organitza aquesta gran família, avui presentem una conversa amb en Mateu Tres, president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Aquesta conversa la vam enregistrar al Born dins de la jornada lúdico-bestial que la mateixa agrupació organitza per la Mercè. Som-hi!
0: Tenim amb nosaltres el Mateu Tres, el president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Mateu, benvingut a casa teva. Benvingut al Festa Festa.
3: Gràcies, bon dia.
0: Mateu, abans de començar et presentaré una mica i tot allò que diguis, no, això que acabes de dir no és veritat, tu vas fent esmenes, si és que és veritat, si no, si vols afegir alguna cosa, perquè nosaltres som campechanos del Festa Festa. Mira, d'entrada... Mateu Tres és nascut l'any 1986 a Sant Vicenç dels Horts, de professió és enginyer informàtic, ha exercit com a consultor, ha exercit de docent, ha estat en l'àmbit de la formació professional, és a dir, ha fet mil i una coses vinculades a aquest sector i com a enginyer informàtic. Vinculat a l'associacionisme cultural a nivell local des de l'adolescència, al Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts i a la colla de diables Àngels Diabòlics. Això és cert?
3: És cert, és cert.
0: Mira, mira, veig com vaig fi, eh?
3: T'has documentat bé, eh?
0: Molt, molt. I és membre de la Junta de Govern de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya des de l'any 2007. Primer vas entrar-hi com a vocal de la secció territorial del Baix Llobregat i més tard com a vicepresident executiu. I actualment ostentes la presidència havent pres el relleu de l'anterior president en C.T. Udina traspassat l'any 2017. És així?
3: L'última part sí, la primera penso que sí. No, no recordo els anys, però sí. Si ho tens anotat vol dir que sí.
0: Ho tinc anotat, ho tinc anotat. Primer, va, primer anem a conèixer-te una mica, no, Mateu? Perquè, clar, aquí la gent de la cultura popular venim de diversos àmbits, de diversos professions, de diverses... moltes coses molt diferents i acabem confluint en activitats de cultura popular. Tu, Mateu, com arribes al món de la festa i com acabes sent president d'una de les federacions i grups de colles de cultura popular més dinàmiques del moment?
3: Bé, jo sempre dic que estic aquí per accident. No és una cosa que busqués ni que se m'hagués, diguem, prestat, sinó que va arribar un moment en el qual em vaig haver de prendre una decisió i em va tocar, doncs, a fer un pas endavant. Jo vaig començar en el món del foc, a la colla de diables, com bé deies, des de 16-17 anys, i quan hi va haver la famosa llei del foc, la transposició de la directiva europea, que va generar molt de rebombori, en aquell moment, bueno, doncs vaig mostrar una certa discrepància amb un determinat sector, i això, doncs, algú va veure, doncs, a dir, escolta'm, aquí hi ha algú que sembla que tingui criteri, eh? No sé si el tenia o no llavors, però, bueno, la qüestió és que algú va veure això i va ser quan em van convidar a entrar dins de la Junta de Bestiari. I a partir d'aquí tot ha anat caminant. I al final soc una persona que sempre s'entrega al màxim a tot el que fa, tant a nivell personal com professional, també en l'associacionisme, i fins aquí hem arribat. Vull dir, a mi, si no em pareu, anem fent i anem reclutant gent perquè falten mans.
0: Tu sent dels papers de l'AUCA a nivell local de cultura popular, sé que has estat vinculat com a maqui en els grups de teatre local, pot ser?
3: Estava de tècnic, jo.
0: De tècnic?
3: Sí, a mi mai m'ha agradat estar davant, és a dir, el meu entorn, el meu ecosistema, la meva zona de confort no és estar aquí davant d'un micròfon, tot i que al final ja t'hi acostumes, sinó a mi sempre m'ha agradat treballar darrere les bambalines. Llavors estàvem, doncs, amb una companyia de teatre dins del Centre Catòlic i allà, doncs, fèiem de tècnics, vull dir, muntàvem tota l'escenografia, muntàvem llums, muntàvem so, fèiem tot allò que no es veu directament, però que aporta és necessari també, doncs, perquè el projecte funcioni. Mm-hmm.
0: Entrant en la federació que presideixes, exactament què fa una federació de bestiari? Bueno, exactament o no exactament, perquè de vegades definir exactament és complicat, això, eh?
3: Sí, sí, aquí podríem estar-hi hores. Teòricament, una federació el que hauria de fer és intentar, doncs, aglutinar el seu àmbit, el seu sector, intentar també defensar-lo davant de la societat, davant també dels mitjans, davant de les institucions, i sobretot promoure accions que aportin quelcom positiu en el bé comú d'aquest àmbit. Bestiaris som un rar avis, m'atreviria a dir, perquè bé, sempre ens ha agradat tenir un punt transgressor, buscar aquelles accions que siguin, diguem, diferents. Ens ha agradat sempre nedar contracorrent, trencar una miqueta mites. Ens hem atrevit a parlar d'innovació a la vegada que parlem de tradició, és a dir, no ens agrada quedar-nos encasellats en el passat, sinó mirar sempre cap a futur. I sobretot, mirar cap a futur pensant en que això tingui un retorn en el col·lectiu. I aquest retorn a vegades ve doncs, perquè facilitem el dia a dia de les entitats, però també a vegades ve per introduir conceptes, introduir dinàmiques, maneres de fer, que també tinguin un retorn a nivell social, o sigui, transformar d'alguna manera la cultura, perquè d'aquí 15 anys no ens diguin que això que estem fent ara és algo naftalós.
0: Si et sembla, això, aquest exercici que et proposaré ara, ja l'hem fet tu i jo, ja el vam fet alguna vegada en alguna entrevista i en alguna que és dimensionar l'entitat. Per què? Per què dic això? Perquè de vegades és com abans, no?, que parlàvem de la Mercè amb l'Esteve Caramés, fins que no l'hem dimensionat amb números no et fas la idea del que realment estem parlant. I vosaltres aquest any en algun mitjà l'heu dimensionat i realment del 2019 ara ha crescut molt aquesta entitat, o del 2020 si vols, i per això et demanaria, dimensionem l'entitat amb colles, bèsties, gent implicada, professionals que teniu, pressupostos, perquè ara comenceu a tocar un pressupost més que considerable per una federació de cultura popular. Sí que n'hi ha de grans federacions que ho toquen, però ara vosaltres ja esteu allà.
3: Sí, bé, hem fet un canvi de lliga, no? Hem anat creixent i ha arribat un moment en el qual hem pogut fer un salt qualitatiu important. Pensa que quan jo vaig entrar a la Junta, tu saps millor l'any que jo, perquè tens aquí anotat.
0: 2017. No, a la Junta...
3: 2007, hauria de ser.
0: 2007, sí.
3: Fa uns anys. Potser en aquella època la federació hauria de tenir al voltant... No arribava a un centenar de federats, amb un pressupost de 20.000 euros l'any, aproximadament. Actualment som més de 325 associacions, per tant, el creixement és significatiu, i el pressupost doncs, l'haurem multiplicat per 15.
0: Estem passant el milió ja.
3: No?
0: Però,
3: 300, ja... Passem dels 300, aquest any el superarem.
0: El milió o els 300?
3: No, els 300.
0: Val, o sigui, no arribem encara a aquella fita del milió d'euros.
3: Aquest any encara no.
0: Però això vol dir que sí arribarà, ho teniu previst.
3: Creiem que sí, perquè hi ha tota una aposta de creixement que ha de venir aquí. Però per mi l'important no és la xifra.
0: No.
3: La xifra final el que fa és obrir els ulls a la gent de dir, escolta'm, que sempre hem sigut una federació que ha anat a remolc d'altres, que no ha sigut una federació, bueno, no sé, se l'ha considerat una cosa petita, aquells raros del bestiari, que és un parche, no?, una mica de quatre d'aquí, quatre d'allà, que dir, atenció, que nosaltres aquí comencem a fer projectes grans, sobretot que tinguin retorn a les entitats, perquè si no tindria sentit el que estem fent. Uh-huh. I això implica una responsabilitat i gestionar recursos.
0: Uh-huh. El que és innegable és que l'agrupació de bestiari s'està diferenciant d'altres organitzacions similars, això ho estem veient, i ja portem uns quants anys que a poc a poc veiem que doncs, l'agrupació del bestiari és una federació que arrisca. I ho vàrem veure en projectes digitals, com per exemple en Bestiari 3D, al mateix temps que es donava passos endavant en accions que anaven encaminades en que ningú es quedés enrere, en generar oportunitats, per exemple les que són inclusives. Però ara, des del febrer, d'alguna cosa heu fet públic, perquè ja ho estàveu treballant, que us poseu les piles i poseu la mirada en l'Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible. Però, Mateu, anirem per parts aquí, anirem per parts.
3: D'acord.
0: Dels projectes anteriors, com els tenim? Són vius? Comencem per un que és bàsic, per exemple, l'inventari. L'inventari està viu?
3: L'inventari està a la nevera. No és que l'haguem enterrat, al contrari, el volem potenciar, però sí que la manera en què el vam concebre i va començar a caminar el feia insostenible. Llavors, també que nosaltres, el pressupost, tu ho dius, no? Les xifres són importants, sí, però costa molt d'aconseguir, o sigui, arribar a aquestes fites requereix de molt d'esforç i no podem arribar a tot, i al final també s'han de prioritzar coses. Llavors l'inventari el tenim a la nevera. Tenim al cap les formes en les quals li podem donar continuïtat i creixement, però en aquest moment encara no li hem apretat a l'accelerador.
0: Un, per exemple, com tenim bestiari 3D?
3: El bestiari 3D està ara també en un moment de revolució, està funcionant bastant bé, ja anem documentant elements de bestiari, gegants, nans, capgrossos, inclús ens hem
0: atrevit... Heu ultrapassat el món del bestiari, aquest projecte?
3: Sí, inclús hem començat a fer algunes peces de religiós,
0: per exemple.
3: En portem 3 o 4, uh-huh. I anem fent passos en aquest sentit. Per nosaltres l'objectiu sempre és poder documentar aquests elements, seria l'equivalent de tenir un motlle de guix, doncs que potser necessitaríem un espai com tot el Born per guardar-los, i ara uh-huh. ens hi caben amb un llapis de memòria, uh-huh. i per tant en algun moment quan fan falta doncs, poder recuperar o restaurar part d'aquests elements, tenim aquesta informació que la podem aprofitar perquè els elements puguin perdurar al llarg dels anys. No?
0: Un projecte transfronterer com el Piribest. Aquí lligueu moltes coses, perquè lligueu territori, educació i ensenyament, construcció de bèsties, relacions nord-sud, que són sí. importants. Com el tenim, aquest?
3: Això va ser un projecte puntual, en el qual hem intentat moure reedicions, el que bé, doncs, no és fàcil, però ho estem treballant. És a dir, sempre tenim un ull posat i creiem que és estratègic treballar amb les escoles. Mm-hmm. En el cas del Piribés, m'agradaria destacar que no en vam ser conscients fins al cap d'un temps. No? I quan després un dia veus per TV3 el foraster que va a la Catalunya Nord, passa per l'escola... la Bressola, i surt la Gònica, que és la bèstia que van construir allà. Gònica, que és al revés del Canigó, eh? Gònica.
0: Ja, però és que sona la Gònica.
3: Sí. Ostres, i veient com va relar amb l'alumnat i com ha sigut un instrument per cohesionar a l'escola cap a lo que és la vida cultural del municipi, dius, ostres, jo en aquell moment em vaig donar compte de que realment aquest projecte era transformador. Fins llavors no n'era conscient.
0: En tindrem més de projectes tipus Piribest?
3: I estem treballant.
0: I es pot avançar alguna cosa o encara no?
3: No.
0: Bueno, ara, no ho avança.
3: I estem treballant, vull dir, estem buscant finançament per poder tirar endavant aquests projectes.
0: Sí, en una cosa també us heu diferenciat, tot i que hi ha altres federacions que també hi treballen, però vosaltres d'una manera especial, és que heu posat molt també la mirada en que ningú es quedi enrere, en la inclusió de la ciutadania, en els vostres projectes, i fer arribar el bestiari allà d'alguna manera, no només com fer-ho fàcil com a espectador, sinó que també hi pugui participar com a fester. Per exemple, una bèstia inclusiva, que en diem inclusiva, no? O, per exemple, com podem fer arribar el nostre llenguatge per entendre'ns uns amb els altres, nosaltres utilitzem un llenguatge, doncs, amb llengua de signes. Per exemple, el glosari bestial seria el més entendre el significatiu. Aquests projectes segueixen vius? S'estan desplegant d'altres? En el camp de la inclusió em refereixo, eh?
3: Sí, a veure, aquests projectes segueixen vius. Nosaltres, al final, i va molt en la línia que ja t'he estat comentant, hem de ser un motor de canvi. Nosaltres podem liderar iniciatives, però sempre pensades perquè les nostres entitats federades i, en general, qualsevol entitat de cultura popular se'n pugui nodrir. Si no, no tindria sentit, això. Llavors, el projecte de llengua de signes, el glossari bestial, segueix endavant. És cert que enguany hem hagut d'aixecar l'accelerador, doncs perquè no hem aconseguit el finançament que esperàvem, però això no vol dir que el projecte estigui acabat. De fet, estem plantejant-nos d'intentar treure d'on puguem els esforços per poder aquest any mantenir-lo i l'any que ve poder fer un salt més gran. Uh-huh. Ens agradaria, de fet, ja que a tu t'agraden també les novetats, no, i les exclusives, ens agradaria que aquest glossari el poguéssim ampliar a tots els àmbits de la cultura popular. Aquí, el que estem buscant ara, i aquesta aturada d'aquest any ens va molt bé per buscar aliances, uh-huh. federacions que es vulguin sumar amb aquest projecte, a institucions, perquè això ho puguem fer el més gran possible.
0: I doncs tota aquesta informació del que heu fet us ha portat, per exemple, que aquest mes de febrer, aquest mes de febrer passat, el del 2025, obríssiu un meló que no ens va deixar de sorprendre. És a dir, jo he de dir que em vaig sorprendre gratament. I tot el sector també es va sorprendre perquè vau proposar fer un congrés, TikTok de bèstia, es deia, on poseu al centre del debat l'Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible. Jo d'entrada, Mateu, et demanaria que ens fessis una valoració breu, si vols, del que va significar el TikTok de bèstia.
3: Bé, com sempre ens passa, nosaltres anem produint projectes, produint idees, intentant-les tirar endavant, i sí que va arribar un moment en el qual vam dir, ostres, estem fent moltes coses, creiem que estem anant en la bona línia, sí que a vegades també ens equivoquem, òbviament, hem de fer autocrítica, però creiem que estem agafant una bona línia, però ens falta alguna cosa, ens falta quelcom que ens ajudi a aglutinar tot allò que ja estem fent i poder-ho d'alguna manera consolidar i poder fer, o sigui, treballar d'una manera coordinada i estratègica. I el congrés, el que ens va servir, tot el procés de preparació previ, va ser per endreçar aquestes idees, endreçar aquests projectes que tenim i donar-li un sentit, lligar-los entre ells, perquè es retroalimenten, però fins ara que anàvem fent eren com projectes que tenen un potencial de poder transformar, però molt, molt, molt disgregats, no? Llavors, el fet d'incloure els objectius de desenvolupament sostenible, per exemple, ens ajuda a donar-li un sentit a tot, a també poder decidir quines línies volem prioritzar, intentar, doncs, això, alinear-nos amb aquests objectius que les Nacions Unides, doncs, han fixat per el 2030, que és aquí on tomba la cantonada, i que almenys intentem aportar el nostre gra de sorra com a federació, però també som un instrument que pot servir per forçar o per acompanyar les entitats a que també facin aquest canvi.
0: Podem considerar que aquest TikTok de bèstia visualitza d'alguna manera un punt d'inflexió en la vostra organització?
3: Per suposat, sí.
0: Perquè tu deies, t'he de dir que hi ha una cosa, jo no hi vaig poder hi venir aquest any al TikTok de bèstia, m'ha sabut molt de greu, però per fer aquesta entrevista me l'he passat tot. O sigui, m'he visualitzat, és la gràcia dels streamings, que queden a internet i pots visualitzar a posteriori tot. I tu vas dir una frase que deia, tu deies en un parlament que fas, diu una cosa semblant, que es podia considerar que l'agrupació del bestiari us havíeu fet majors d'edat.
3: Sí, és la sensació que tenim.
0: I això exactament, quan dius ens hem fet majors d'edat, què vols dir?
3: El que et comentava abans, és a dir, ens hem de situar una miqueta en el naixement de la federació. Al final, l'àmbit del bestiari festiu creix en el context d'un congrés en el qual tots els elements d'imatgeria festiva estan repartits entre agrupacions de colles geganteres, entre grups de diables, esbars, i per tant érem un Frankenstein, érem un poti-poti, i allà, doncs, hi va haver una sèrie de persones, un col·lectiu, que va decidir, doncs, muntar un àmbit propi. Però sempre hem anat a remolc de què érem, un poti-poti de diferents àmbits. I ha arribat un moment en el qual crec que ja hem aconseguit una entitat pròpia com a àmbit cultural. I per això considero que ja estem en el punt aquest de la majoria d'edat. Perquè ara ja tenim entitat pròpia. No depenem, enteneu-me, no som una disgregació de diferents àmbits, sinó que com a tal tenim un criteri propi, tenim unes entitats que estan responent molt bé. Al final nosaltres podem fer tot això perquè tenim una base de més de 300 associacions que confien en la federació i col·laboren activament. Si no, tot això no tindria cap mena de sentit.
1: Festa, estiu 2026.
2: Fem una petita pausa en la nostra conversa amb en Mateu 3 per escoltar una d'aquelles melodies que s'encomanen directament al cor. L'Anna Rodés ens presenta la seva particular i dolça versió del clàssic dels Pets, Bona nit.

0: Preciosa aquesta relectura de l'Anna Rodés d'un dels temes més mítics de la música en català.
1: Festa, festa!

0: no és el meu àmbit d'expertesa.
1: Tenim tot el temps del món.
0: Ho explicarem una miqueta com qui està en una conversa de cafè. No? Al final, els ODS, com es coneixen, no? Són una sèrie d'objectius que les Nacions Unides van fixar per, a nivell global, intentar abordar una sèrie de reptes o problemàtiques a nivell mundial. No? I porto la xuleta per no deixar-me en cap, no? Però bàsicament és erradicar la pobresa i la fam, reduir desigualtats, garantir l'accés a l'educació i la salut, fomentar la igualtat de gènere, protegir el planeta i impulsar societats més justes, pacífiques i sostenibles. I amb tots aquests objectius no n'hi ha cap que interpel·li directament la cultura. Cap. Ara bé, quan rasquem una miqueta en els descriptors que hi ha a dins de cada un d'aquests objectius, hi ha matisos en els quals sí que ens podem agafar. No? Llavors, el que intentem, doncs, és això, poder construir, doncs, unes comunitats més participatives i justes a través de la cultura. El tema del gènere, òbviament, doncs, aquí és important, doncs, els projectes que estem desenvolupant, etc. És a dir, hem intentat agafar de tots aquests objectius aquells que estan en el nostre abast i els intentem.
1: Quins són els que us heu agafat concretament i com ho lligareu, això? O com... Després en parlarem també dels plans, però com arribeu a dir nosaltres ens associarem o ens lligarem a aquest objectiu per tirar-lo endavant i ho farem potser d'aquesta manera?
0: Bé, resumint a molts grans trets, crec que l'aposta de Bestiari pivota per la identitat, diguem, inclusiva en tots els termes, gènere, discapacitat, etc. Per tant, que hem de ser entitats obertes en aquesta mirada, hem de ser entitats que també acollim. Al final tenim un potencial molt gran de cohesionar comunitats locals. Llavors, quan una persona no vinguda bé en un barri, en un municipi, som un instrument que els podem ajudar a integrar. Mm-hmm. Aquest discurs també a vegades xoca molt amb els discursos que tu veus als telenotícies, però som l'antítesis del que estem veient a la premsa, no? Doncs bé, poder treballar això és important. Introduir la cultura a l'educació és clau. Si no, ens quedem enrere, ens veuran com una cosa antiquada si en el dia a dia els infants no coneixen, no tenen l'oportunitat de conèixer la cultura. I després també, doncs, si hi ha molts grans trets, per no aprofundir massa, tota la part que sigui bon govern, és a dir, com organitzem les entitats perquè siguin transparents, perquè siguin també equitatives, etc.
1: Això és una assignatura pendent, oi?
0: En general, sí. Veure, crec que no estem malament, però tenim recorregut per fer molt millor les coses.
1: És a dir, som transparents però no sabem explicar-ho.
0: Sí, correcte.
1: No?
0: Correcte.
1: Seria això.
0: Correcte. I ens deixàvem una, que és la part ambiental, Que
1: també... I això com es gestiona amb un col·lectiu com el nostre, que bàsicament hem de cercar com podem ser més respectuosos amb el medi ambient, però nosaltres toquem un material que precisament, doncs, fa emissions, per exemple.
0: Sí, aquí a més tenim la problemàtica, doncs, que darrere hi ha pocs estudis i llavors no ens ho posen fàcil. Estem treballant en un pla de sostenibilitat, però bàsicament...
1: Ara en parlarem,
0: quan et faig el petit spoiler, bàsicament el que intentem és fer una foto de com estem i intentar prendre consciència de la nostra petjada i intentar portar accions senzilles que ajudin a reduir-la. És a dir, no estem en el nivell de maduresa per aconseguir unes festes, uns actes culturals de zero emissions, que podríem dir. Tampoc és fàcil perquè ho fan les entitats, ho fan persones voluntàries, llavors tampoc podem exigir certes coses, però sí que prendre consciència i intentar aportar accions petites i concretes que ajudin a millorar.
1: No, de vegades, no ens ho plantegem, però de vegades accions quotidianes de les nostres entitats, com per exemple, on comprem?
0: Per exemple,
1: on comprem els detergents per netejar el local? Pot ser una acció transformadora.
0: Pot ser.
1: Estaríem amb aquestes línies, també, suposo.
0: També pot ser una altra acció quan es fan intercanvis. A vegades ens organitzem i, doncs, pugem 14 cotxes de Tarragona a...
1: On sigui, és igual.
0: On sigui, a Puigcerdà. Hem pensat que potser llogant un autocar anem, primer, que reduïm riscos, economitzem despeses i també la nostra

0: petjada de carboni és menor. Uh-huh. És a dir, hi ha accions que a vegades no són tan significatives, però tenen un retorn important.
1: I de tot aquest nou marc de pensament en què l'agrupació de bestiari doncs estira la piscina d'aquest nou marc de pensament, o d'aquesta piscina també que ens planteja doncs els ODS i l'Agenda 2030, surten accions ambicioses en el que en aquests moments esteu immersos per projectar la vostra activitat al futur. Per exemple, un pla de transversal de gènere pel 2026-2030 i també un pla de sostenibilitat. Per quin vols que comencem?
0: El de gènere, si vols.
1: El de gènere. Quins antecedents tenim? De quina situació partim per veure quina necessitat tenim de plantejar un pla de gènere?
0: Primer de tot, partim d'una necessitat social, és a dir, ja s'ha posat en l'ordre del dia la necessitat de plantejar el tema de gènere, les violències masclistes, en l'ordre del dia. Això és la primera cosa que hem de tenir en compte.
1: Perquè, a veure, dins les nostres entitats això passa, eh?
0: Sí, sí.
1: No ens enganyem, eh? Com a la resta de la societat, això passa.
0: Com a tot arreu, és una xacra social que afecta a tots els àmbits, i no perquè nosaltres diguem que no vol dir que no passi, això hem de ser conscients. I es tracta també una mica del que ja et comentava abans, és a dir, hem d'aconseguir fer un canvi de discurs perquè les entitats també l'adoptin i l'adquireixin. Són canvis d'hàbits, val? És molt comú trobar-te entitats on qui està a la paradeta que ven el merchandatge sempre són dones. Qui està preparant els àpats són dones amb les filles, que així també hi ensenyen l'ofici i ja veuen que les nenes han de fer això i els nens se n'han d'anar a fer l'animal amb una forca o a passejar un drac, no? Estem encara en aquest punt en molts casos.
1: Tenim una diagnosi de quina és la realitat pel que fa a la perspectiva de gènere tant en l'agrupació com en les associacions i entitats que formen part de la federació?
0: Vam fer una diagnosi, que no tinc aquí ara davant les xifres, però sí que es va fer una diagnosi on es van detectar una miqueta alguns patrons d'aquests, i on també, sobretot, es visibilitza molt és amb les persones que ostenten alguna responsabilitat a les entitats. Mm-hmm. Les juntes encara no són ni tan sols paritàries.
1: No,
0: en general.
1: Queda lluny, això és evident que encara queda lluny. Queda molt.
0: Començant per la pròpia federació.
1: Exacte. El que anava a dir, però això passa tot arreu, eh? I aquest pla de gènere que es planteja, i vist que posa 2026-2030, quins objectius es planteja a curt termini i després a llarg termini?
0: El més rellevant del pla de transversal de gènere és que l'hem concebut per adoptar-lo com a federació i per tenir aquest instrument a les entitats perquè l'adoptin. Llavors, ara que ja tenim d'alguna manera les línies mestres de treball, tenim un pla editable, és a dir, no volem imposar-lo, sinó que volem donar un punt de partida a les entitats perquè l'adaptin a les seves dinàmiques. Llavors, ara està previst fer tota una sèrie de sessions de formació perquè el puguem explicar bé, a veure si som capaços de transmetre bé aquest objectiu a les entitats perquè se'l puguin adoptar i llavors el puguin també...
1: És a dir, d'alguna cosa, d'alguna manera el que estem fent és un projecte que aquest pla de la federació podrà esdevenir el pla d'una entitat sòcia.
0: Sí.
1: I amb això facilitem molta feina.
0: Correcte.
1: Aquí estem treballant allò, enxerxant-ho tot.
0: Sí, nosaltres som un instrument. Jo sempre quan ens plantejàvem una assemblea, a vegades uns estons de preguntes fan aportacions interessants, jo sempre dic, utilitzeu-nos, som un instrument per les entitats. No fem això per sortir una foto, no? O sigui, no estaríem aquí, estaríem en un plató de televisió venent fum, no? Utilitzeu-nos, nosaltres volem ser una eina transformadora.
1: I ha sorgit un segon pla, que és el de sostenibilitat.
0: Sí.
1: I bàsicament, en què consisteix un pla de sostenibilitat?
0: Bé, amb això també hi ha molts biaixos, i aquí segurament hi haurà persones que discreparan, ja? Sempre m'agrada donar aquest punt de crítica, en què la sostenibilitat tradicionalment o contemporàniament, diguem-ho, s'ha associat només a l'àmbit ambiental. Llavors, la sostenibilitat la concebem des de l'àmbit de la cultura com un element transversal on abordem, sí, la part ambiental però també la part d'equitat, la part de transparència i bon govern, també la part d'inclusió, i d'alguna manera abordem tots aquests àmbits per realment ser una eina transformadora, no només quedar-nos amb la part ambiental.
1: També heu fet una diagnosi?
0: L'estem començant a fer.
1: Esteu treballant ara en, en la fase de diagnosi.
0: Sí.
1: I per tant, aquí es tracta que dintre de 4 anys el tinguem fet implantat.
0: Sí.
1: O sigui, el 2030 tot això ha d'estar implantat.
0: Sí, sí, clar, la idea és, nosaltres creem un pla, ens passa com amb el pla de gènere, creem un pla, a partir d'aquesta diagnosi proposem unes accions i les anem implementant perquè d'aquí a 2030 s'hagi pogut desplegar i llavors podrem prendre valoració de si això realment ha portat quelcom de bo a nivell col·lectiu, que jo espero i desitjo que sí.
1: Realment l'agrupació del bestiari doncs s'està diferenciant molt, molt. Té uns elements de diferenciació amb les entitats que li són properes o que li són, no? Que serien homologables unes amb les altres, no? Però quina és la teva foto de l'agrupació d'aquí 10 anys?
0: D'aquí 10 anys?
1: Si vols 5.
0: És que va tan ràpid que no me la imagino, eh?
1: No te l'imagines?
0: No me la imagino, no, no.
1: Doncs escolta, Mateu, el temps se'ns menja. Vols afegir quelcom que no hagi dit, que no t'he preguntat, et ve de gust? És el teu minut de glòria per acabar aquesta entrevista.
0: Molt, molt breu, com que estem aquí en el context de les festes de la Mercè, doncs agrair la feinada i la dedicació a totes les entitats de cultura popular, especialment les de bestiari, que estan fent aquí una feina boníssima, liderat per les membres de la Junta de Bestiari, que també doncs, lideren aquestes accions, i també agrair-vos a vosaltres a Festa Festa per ser aquí i ajudar-nos també a ser un altaveu d'aquesta feina que fem.
1: Doncs res, Mateu Tres i Bosch, moltes gràcies per atendre aquesta entrevista i ens veiem aviat, perquè nosaltres tenim molt contacte al programa amb l'agrupació. No volem acabar sense recomanar-vos la visita al web de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, bestiari.cat, on trobareu moltíssima, moltíssima informació d'aquest àmbit festiu i tan atractiu. Mateu, fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Festa, Festa. Estiu 2026.
3: Fins aquí aquesta conversa amb Mateu Tres, president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Festa!

0: d'aquesta manera, amics i amigues, el programa número 2650 de la nostra història va arribant al seu final.
1: Volem agrair de tot cor la col·laboració i la feina de les nostres companyes d'avui. L'Emma Robres amb la seva crònica informativa i la Sara Suriol amb el repàs casteller. Moltes gràcies a totes dues. Us esperem la setmana vinent.
0: I per descomptat, un agraïment immens a tot l'equip tècnic i de redacció que fa possible que el Festa Festa surti a la llum puntualment cada setmana. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, el Josep Maria Anell i els micròfons, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Abans de marxar, no us oblideu de gaudir de les festes majors del vostre municipi o dels pobles veïns. Aprofiteu el setembre, sortiu al carrer i feu festa, que la cultura popular la fem entre tots i totes.
0: Nosaltres acomiadem el programa d'avui amb aroma i olor, fragància, diguem-li com vulguin, de festa major i ganes, doncs això, de so de cobla. Us deixem amb la sardana Ciutat del Drac, una magnífica composició de Ferran Carballido, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: La setmana que ve hi tornarem amb més cultura d'arrel. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Sigueu feliços. Adeu!

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Són les 10.
0: L'hora negra. Maika Navarro.
1: Maika Navarro, bon dia i bona hora.
2: Roger Escapa, bon dia i bona hora.
1: Benvinguda a...
3: Trescat Info.

0: Bon dia. Passa un minut de les 10. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet al suplement de Catalunya Ràdio que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés, però no contempla que sigui la recaptació de l'impost de la renda. Donald Trump considera que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents durant mesos a l'Orient Mitjà. Avui l'exèrcit nord-americà ha bombardejat un petrolier iranià a l'illa de Kharg, un dels principals centres d'exportació de cru a l'estret d'Hormuz, segons informa la premsa del règim. Creixen un 42% les importacions de gas a Espanya des de Rússia en la primera meitat de l'any, abans que entri en vigor el veto europeu per la guerra d'Ucraïna. La compra d'aquest combustible a Moscou ha compensat en part el que no s'ha pogut importar de Qatar, país perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. A Espanya es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. Això la situa per damunt de la mitjana europea. Tot i així, cal millorar la infraestructura de caixers automàtics per facilitar l'accés als diners en metàl·lic. És el resultat d'un estudi de la plataforma Danària. Es dispara el risc d'incendi a Catalunya per les altes temperatures d'aquest cap de setmana. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis a 34 municipis de 10 comarques. També hi ha gairebé 360 municipis de 32 comarques amb perill molt alt. Els Mossos d'Esquadra van escorcollar i al vespre al pis de Manresa, on viu un dels menors detingut per l'homicidi de Carles Vilajosana. Es va acordonar al carrer de Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. La investigació continua oberta. Darrer cap de setmana de vacances per als infants i joves que dimarts reprenen les classes. La tornada a l'escola està marcada pel mateix clima de protestes i vagues amb què va acabar el curs. El govern ha decretat uns serveis mínims d'un docent per cada 3 aules d'educació infantil, primària i secundària i d'almenys una persona de l'equip directiu. I la cantant Aitana omple el Palau Sant Jordi en el primer dels 4 concerts que oferirà a Barcelona.
1: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
2: La banda sonora del teu dia.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 46%.
4: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
5: S'han acabat les vacances, almenys per nosaltres, i hem pogut carregar piles, carregar idees i enfilar la 19a temporada de ràdio del programa. Estem molt a prop dels 20. Qui ho hauria dit? Aquesta temporada promet moltes emocions. Tindrem alguna veu nova. Ja comencem amb aquest programa que d'aquí a mitja hora estarà en directe ubicat al Museu Etnològic del Montseny, La Gavella, presentant temporada davant de qui vulgui apropar-se. També perquè estem en any electoral. El 2027 és el final de l'actual legislatura i tindrem un ull en els partits i les propostes que es presentin davant de l'electorat. Per la resta, la fórmula del programa serà la mateixa. Entrevistes. Els nostres col·laboradors habituals, els que són permanents i els que ho fan de tant en tant amb alguna cara nova. I I la informació també té novetats. Les recomanades canviarà de format i tindrem contacte amb el bàsquet i el futbol locals. Un mini butlletí que, si tot va bé, tindrà vida pròpia fora del programa dins de la graella de l'emissora. L'emissora també té novetats tècniques, amb la modernització del sistema d'emissió que a poc va avançant. No sense algun entrebanc tècnic, també ho hem de dir. I la imatge. Amb els 40 anys de Ràdio Arbúcies vam renovar el nostre logotip i a partir d'ara l'emissora té una cara nova. Si us sembla bé, millor que fer més comentaris serà entrar en matèria. Som-hi! Anem a desgranar el que serà aquest programa especial. Us presentem les veus i els continguts que ens acompanyaran avui. Per començar, en Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens parlarà de la meteo que ens espera i d'un tema de ciència i coneixement. Avui, però, el tindrem enllaunat. Encara el tenim de viatge, però ens ha fet la crònica des de la distància. I després d'en Xavi, doncs ja entrarem en la part del directe. A la secció avui toca la colla, o almenys tots els que poden venir a la Gavella avui. Connectarem en directe i estarem presencialment davant l'espai de vidre del museu. I des d'aquest espai farem el nostre programa. Si voleu venir, esteu convidats. Presentarem les veus de tots els que composen les col·laboracions i presentarem les novetats. I després tindrem un tast del nou butlletí local amb les recomanades i el temps d'esports amb el bàsquet i el futbol locals. El tema del dia va d'artistes locals. Un cop feta tota la presentació amb tota la roda dels col·laboradors i també parlant de les recomanades i del nou butlletí i de les cares noves, tindrem els artistes, aprofitarem la vinentesa per repassar l'exposició temporal dedicada als talents del poble que tenen les seves obres exposades en l'exposició anomenada Art per Arbúcies. I amb tot això farem el nostre primer Amics d'aquesta 19a temporada. Aquesta és la graella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

Avui no tenim amb en Xavi aquí presencialment, començant aquesta edició tan especial de l'Amics i Residents, que d'aquí una estona doncs connectarà des de la Gavella. Però primerament doncs escoltarem amb en Xavi, que el tenim de vacances, però que ens ha fet el favor de gravar-nos una crònica de la Meteo per començar aquesta nova temporada i ser present en aquest primer programa.

Hola, molt bon dia, benvinguts a una nova temporada d'Amics i Residents. Després d'un estiu que ens ha deixat una calor intensa i que de ben segur l'hem hagut de patir molts de tots nosaltres, tornem per estar amb tots vosaltres per seguir de ben a prop l'actualitat meteorològica. Cada setmana repassarem, com sempre, les previsions meteorològiques i tot seguit també obrirem una finestra al coneixement amb el nostre espai de divulgació científica, on descobrirem els secrets de la geografia del món, de la catalana, de la Terra, els secrets de l'univers i les últimes novetats de la ciència, sempre, això sí, explicades, almenys aquesta és la intenció, d'una manera clara i entenedora. Per tant, comencem mirant cap al cel i també cap al futur, per què no?

0: I ara sí, anem a escoltar la previsió de la meteo per aquests propers dies, que ja es va albirant que serà més aviat calorosa.
1: Hola, molt bon dia, Jordi. Doncs mira, la previsió meteorològica el que indica bàsicament és que de cara a aquest cap de setmana el temps continuarà sent força estable i assolellat, no només aquí a la nostra vall, sinó en el conjunt del nostre país. A més, tot això doncs, acompanyat de nou amb altes temperatures, temperatures màximes que de nou superaran els 35 graus aquest cap de setmana aquí a la nostra vall. Recordem que ahir a Arbúcies la màxima d'aquest divendres va arribar fins als 34,7 graus i esperem que avui encara aquest dissabte es pugui enfilar una miqueta més i a partir de diumenge no pujarà més, però encara la calor es mantindrà força marcada, potser recula un o un parell de graus, però estem parlant de 34 graus com a molt. Per tant, avui al voltant de 35-36 i de cara a aquest diumenge podria recular doncs, molt lleugerament. A partir de dilluns i dimarts el temps de moment sembla que es mantindrà força estable amb temperatures lleugerament a la baixa, al voltant d'entre els 32-33 graus aproximadament, potser més probables els 32 que no pas els 33, i a partir de dimecres canvis importants, marxarà finalment aquesta dorsal que ve acompanyada de força aire subtropical, de força aire nord-africà, i això que és el que ha afavorit aquestes altes temperatures d'aquests darrers dies i precisament també d'aquest cap de setmana que comentàvem. Però a partir de dimecres, insistim, arribarà un sistema frontal ja durant el matí que pot generar un canvi de temps important en el sentit de que podran arribar precipitacions, la massa d'aire, insistim, doncs marxarà la nord-africana i arribarà una massa d'aire força més fresca d'origen atlàntic que farà baixar sensiblement el termòmetre. No és que faci fred ni molt menys, però sí que les temperatures es normalitzaran. Recordem que, per exemple, avui o aquest cap de setmana la temperatura de la massa d'aire a 1.500 metres, que és més o menys la que es fa servir de referència per saber la temperatura i les tendències, doncs seria que ens tocaria la de 15 graus i en canvi tindrem la de 22-23 i en algun moment del cap de setmana la de 24. Per tant, són pràcticament 9 graus més de la massa d'aire que ens espera que aquest desapara, i en canvi de cara a dimecres, doncs, efectivament sembla que es normalitzaran i tindrem aquests 15-16 graus aproximadament de la temperatura d'aquesta massa d'aire. Per tant, canvi important a partir de dimecres, una davallada notable del termòmetre amb precipitacions que pot ploure en qualsevol moment del dia aquí a la nostra vall. Això anirem doncs, perfilant a mesura que s'acabi doncs, acostant aquesta jornada de dimecres, però sembla que es mantindrà la resta de setmana aquesta davallada important del termòmetre amb aquestes precipitacions de dimecres. Sembla que més enllà no arribarien de moment gaires precipitacions, però sí que, insistim, l'ambient serà força més fresc.

0: Després de fer la previsió, en Xavi doncs, ens parlarà d'aquesta anomalia que és aquestes temperatures tan altes que ens han acompanyat aquest estiu. Anem a escoltar com detalla les dades en Xavi i ens va doncs, desgranant tot un seguit d'indicis que ens van assenyalant cap on va el clima els propers anys i com ha anat especialment aquest any.
1: Jordi, molt bones. Doncs mira, avui el que volia fer és bàsicament fer un balanç de com han estat els mesos de juliol i agost aquí a Arbúcies, que han estat dos mesos, ja trec el titular de seguida, marcat per la calor persistent. Tothom ha notat aquesta calor tan intensa que hi ha hagut durant aquest estiu i que també ha tingut, per altra banda, alguna tempesta destacada. Però en general podem dir que el més notable d'aquest estiu, el més característic, ha estat, evidentment, les elevades temperatures. A la segona part del programa ho compararem amb l'estiu del 2025, de l'any passat, perquè surten dades molt, molt interessants. Però de moment ens centrem-nos en aquest any 2026. Temperatura, podem dir, un estiu càlid. Ja ho dèiem a l'inici del programa. La temperatura mitjana de juliol va ser de 26,1 graus, que ja és molt alta, i a l'agost va baixar una miqueta, però no gaire, al voltant dels 25 graus. I la temperatura màxima més alta de tot l'estiu es va enregistrar concretament el 15 de juliol, que va correspondre amb un episodi d'onada de calor que va afectar a gran part del nostre país. I es van assolir concretament els 40,6 graus, que ha estat, insisteixo, la temperatura més elevada d'aquests dos mesos i pràcticament de tot l'estiu. Sí que és veritat que hi ha altres dies que també es van assolir temperatures màximes força elevades. Per exemple, el 8 de juliol es van arribar fins als 38,8 graus, el 14 d'agost fins als 36,5 i el 19 d'agost, 5 dies més tard, es van assolir els 36,4 graus. En contraposició, també voldria destacar que l'última setmana del mes d'agost va haver-hi una davallada significativa de les temperatures, que va durar molt poc, però que va fer que la temperatura mínima, concretament del 29 d'agost, baixés fins als 14,2 graus tan sols, quan portàvem temperatures molt elevades, temperatures mínimes molt elevades, que en algun cas fregaven quasi els 20 graus. Però aquesta setmana l'ambient va ser força més fresc i de ben segur que molts arbocients i arbocienques ho recorden, perquè va ser al voltant de 3, 4, potser 5 dies en què l'ambient va ser força més normal que no pas aquestes altes temperatures que hem patit aquest estiu. Cal destacar també, per exemple, us menciono els dies consecutius amb temperatures màximes iguals o superiors a 30 graus. Entre l'1 i el 24 de juliol vam tenir 17 dies que van superar els 33 graus, 10 dies que van superar els 35 graus i un dia, que és aquest que us comentava fa un moment, en el que es van superar els 40,2 graus que comentàvem a l'inici de la... 40,6, perdó, a l'inici de la crònica. Per tant, no només ha sigut un pic d'elevades temperatures, sinó que ha sigut sobretot la persistència de temperatures molt elevades. I això ho hem notat molt sovint, a més, acompanyat en algun moment de temperatures, d'humitat molt elevada. Tot i que, quan les onades de calor apareixien al nostre vall, en algun moment les onades, la humitat era molt baixa i era degut precisament a la subsidència de l'anticicló. La subsidència vol dir que l'aire acaba baixant de les latituds mitjanes de l'atmosfera cap a baix, es va comprimint, va generant més escalfor, però també la humitat és molt baixa, perquè també evita una miqueta que hi hagi que es formi de manera natural el cicle de la marinada, que la marinada és la que aporta una miqueta de frescor a les tardes aquí a la nostra vall. Doncs bé, l'anticicló, la persistència, la dorsal anticiclònica a les capes mitjanes de l'atmosfera evitava que pogués formar-se de manera més o menys notable aquesta marinada que realment acaba refrescant una miqueta aquí a les tardes a la nostra vall. Doncs bé, això ha evitat que, primer, que les temperatures fossin més suaus i que la humitat pugés una miqueta. En canvi, en aquests moments d'onades de calor, la humitat era una miqueta més baixa. I si parlem de les nits tropicals, aquelles temperatures en què la temperatura no baixa dels 20 graus, doncs el juliol es van registrar 6 nits tropicals, però és que l'agost va haver-hi 10 nits tropicals. Per tant, déu-n'hi-do aquest estiu en el que en total va haver-hi 16 nits tropicals. I si parlem de precipitació, que ho comentàvem a l'inici, doncs al juliol van caure 43,2 litres i a l'agost 42,5, però és que al juliol els 43 litres van caure pràcticament només un dia, el 25 de juliol, en el que la precipitació va ser de 42,7 litres. Per tant, pràcticament tota la precipitació de juliol va caure en tan sols un dia, pràcticament el 99,1% de la precipitació. I en agost sí que és veritat que ha estat una miqueta més repartit. Han caigut 42 litres i el 6 d'agost van caure 20, el 7 d'agost van caure 7 i entre el 15 i el 20 van caure algunes dècimes de litre. Total, entre juliol i agost han caigut al voltant dels 85 litres per metre quadrat. Però ara, a banda d'haver viscut aquest estiu clarament calorós i amb una temperatura màxima d'aquests 40,6 que comentàvem i una ratxa de 24 dies seguits superant els 30 graus amb 16 nits tropicals entre juliol i agost i pràcticament la meitat de la pluja concentrada en només una jornada, el 25 de juliol, ara us voldria fer una comparativa amb l'estiu del 2025 perquè és molt, molt interessant. En aquesta comparativa us donaré quatre dades molt significatives. Per exemple, la temperatura mitjana. La temperatura mitjana del mes de juliol de l'any passat va ser de 23,1 graus. I la d'aquest any, ho he dit al principi de la crònica, però és que ha estat de 26,1 graus. Una diferència de més 3 graus. Us pot semblar poc, però és que 3 graus de diferència és molt, moltíssim. I a més, que només s'hagi donat en el transcurs d'un any de diferència. I si mirem el mes d'agost, l'any 2025 la mitjana va ser de 23,8 i aquest any 2026 la mitjana ha estat de 25, una diferència ja més, una miqueta menys marcada de més 1,2 graus, que ja la podríem qualificar d'important, però és que al costat d'aquests més 3 graus del mes de juliol respecte a l'any passat és molt, molt significativa. És un salt espectacular. 3 graus, insisteixo, en només un any és una diferència quasi com una escala climàtica de 30 anys, que això es pugui donar en tan sols un any és molt, molt, molt estrany, molt, molt anòmal. I si parlem de les temperatures màximes absolutes, recordem el 2026, aquest juliol es van assolir els 40,6 i a l'agost els 36,6 i en canvi el 2025 la màxima va ser de 36,3 al juliol i de 38 a l'agost. Per tant, podem dir que el 2026 es registra el valor més alt dels dos estius, que va superar els 40, i que podem dir que pràcticament, molt probablement, doncs és un valor també molt anòmal, tot i que a poc sembla que és més recurrent en els darrers anys. I les nits tropicals, aquelles en què la temperatura no baixa dels 20 graus. El juliol del 2025 vam tenir una nit tropical, només una nit tropical, i a l'agost del 2025 van tenir 9 nits tropicals. És a dir, en total, entre juliol i agost l'any 2025, l'any passat van tenir 10 nits tropicals. I què ha passat aquest any 2026? Recordem que ho he dit al començament, 16 nits tropicals entre juliol i agost. Per tant, hi ha hagut un 60% més de nits tropicals que el 2025. Per tant, no només les temperatures màximes han estat més elevades, sinó que la calor nocturna ha estat clarament més persistent que no pas l'estiu del 2025. I si parlem de la persistència de calor? Doncs el juliol del 25 va haver-hi 6 dies consecutius superant els 30 graus. I hem dit que el juliol del 26 d'aquest any hi ha hagut 24 dies seguits superant els 30 graus. Per tant, gairebé tot el mes del mes de juliol va estar per sobre dels 30 graus quan només l'any passat el juliol va tenir 6 dies superant els 30 graus. Per tant, no em vull estendre més perquè en el cas de les precipitacions sí que les diferències són més significatives I volia ressaltar el tema de la temperatura, perquè veieu com aquest estiu les temperatures màximes han estat més elevades, la persistència també de les temperatures màximes ha estat més acusada, i a més, doncs, no només podíem esperar que descansar una miqueta durant les nits, pues tampoc, perquè les temperatures nocturnes han estat clarament més elevades que no pas la de l'estiu del 2025. Per tant, en definitiva, una tendència que ha estat, podem dir, el 2026 un estiu sensiblement més càlid, més sec, arbúcies, que no pas l'any 2025. El juliol del 2026 destaca especialment per una temperatura mitjana de 3 graus superior a de l'any anterior, amb una màxima absoluta, tal com hem comentat, de 40,6 graus, i aquesta ratxa extraordinària de 24 dies consecutius superant els 30 graus. També les nits tropicals, ja en resum, que han estat 16 en comparació amb les 10 de l'any passat, i la precipitació sí que realment aquest any 2026, no ho hem dit, però ha estat una miqueta més plujós que no el de l'any passat. Per tant, ara sí, acabo, un estiu molt més extrem, més calorós, més típicament potser mediterrani, amb llargues etapes de calor persistent i també amb escassetat de precipitacions.
0: I fins aquí la meteo. Ens veiem, o ens escoltem més bé, més ben dit, d'aquí una estoneta, ja connectant en directe des de la sala de l'Espai Cabrera a la Gavella. D'aquí res, uns breus instants i ens retrobem.

0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al Passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: Humans i humanes!
0: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, Bosch i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir.
0: Doncs
2: es pot
0: dir. Va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí, doncs, va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta sí, música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar,
0: i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: des de 2:15 d'aquest matí, en directe. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.

Doncs vinga, ja estem en directe aquí des de la Gavella, a la sala Espai Cabrera. Si algú baixa per aquí, per el carrer, cap a la plaça, doncs ens pot veure aquí que estem ficats en aquesta sala, en aquesta possible recepció, que encara sembla que es fa servir allò de tant en tant, però que bé, és un espai molt xulo, i aquí a la sala ja tenim algun dels nostres col·laboradors. No els podrem tenir tots presencialment perquè doncs tenen diferents obligacions, però els podrem sentir perquè els tenim enllaunats, tenim les seves salutacions, tenim algun tast del que ens oferiran aquesta temporada, i bé, doncs anem a començar.

fer el directe doncs, ens permetrà fer una cosa més interactiva i directament on hi ha la sala temporal d'exposicions doncs, fer la visita, fer els comentaris, serà una cosa més dinàmica. Però anem per temes, anem per parts, això serà després, i anem a començar per una de les primeres seccions de la roda de col·laboradors que tenim, que és en Ricardo Mejía amb l'Almanac del Cinema.

0: Amb el violinista sobre el taulat saludem amb el Ricardo Mejía. Bon dia, Ricardo.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Estem molt bé, afortunadament. Una mica acalorats, però és el que toca.
0: Sí, és el que toca, és l'època, noi. A passar calor, no?, una mica.
1: I ara comencem la primera ola de calor.
0: Sí, la canícula. I en Ricardo aquesta vegada ens fa una selecció molt especial, una selecció dedicada al neorealisme italià. Que això potser a molta gent li sonarà a una cosa molt antiga, realment és cinema antic, però que és un cinema de molta qualitat.
1: I val la pena recuperar-lo si no us en recordeu, o si la voleu veure per primera vegada, totes aquestes pel·lis valen molt la pena.
2: Doncs aquest és un tast de, del que ens ofereix en Ricardo, i ara anem a escoltar la seva salutació explicant-nos doncs com inicia la temporada.
3: Benvolguts amics i seguidors del Manac del Cinema, un resum sentimental de les pel·lícules que van crear tendència i es van fer clàssiques per mèrits propis. El nostre equip segueix investigant a les millors cinemateques del món per poder recomanar-vos aquesta selecció d'obres d'art de l'edat durada del cinema. Aviat tornarem amb aquelles tendències que van crear escola i que segurament us faran passar una estona molt agradable recordant i desitjant tornar-les a veure a les millors plataformes. Fins aviat, doncs, una abraçada.
2: Doncs aquest és el primer col·laborador que passa per aquesta roda de presentacions, i el següent és un personatge molt peculiar que tenim en el programa, que és el Xerpa Espiritual. És un personatge una mica histriònic, una mica estrany, però que doncs porta molt de temps, des de bon principi, ja parlem de l'any 2008 en què va començar l'Amics i Residents, i ha estat, tot i que a vegades hem de negociar una mica amb ell, doncs hem aconseguit que ens continuï acompanyant durant tot aquest temps.
4: Bon dia, arbusiencs i arbusienques. Soc el Xerpa. Avui no puc estar amb tots vosaltres. Estic amb el meu resort de descans, doncs refent-me d'aquesta temporada tan dura que ha sigut aquesta última Ràdio Arbúcies. Però tranquils, tornaré, i tornaré carregat d'energies per explicar-vos els temes més espirituals i més ocults i tenebrosos que ens envolten. Ens veiem aquesta propera temporada. Una abraçada per tothom.
2: I Manel, sí? Ah, estem en... Molt bé. Doncs vinga, això del directe té una mica... Tenim aquí una parada muntada aquí i ens hem d'anar habituant a la mecànica del directe. Bé, anem doncs per una altra secció, que aquesta sí que tenim amb en Manel Canalet aquí al costat. Bon dia, Manel.
5: Bon dia. Espera,
2: que t'acosto el micro.
5: Sí, ara?
2: Ara sí, ara se't sent perfecte. Doncs en Manel Canaleta, ara posarem un tall del CatSona,

0: setmana rere setmana.
1: Mm-hmm. Que nosaltres les agrupem doncs, cada cop que sortim en antena.
2: Uh-huh. És una llista que va recollint doncs, les cançons que es publiquen en el domini lingüístic del català.
1: I els països catalans.
2: Els països catalans, i tenim músiques del País Valencià, sí. Músiques de les Illes...
1: De les Illes d'Andorra, de l'Alguer...
2: Sí, sí. És aquest recull de tot el que es produeix una mica doncs, en tot aquest hemisferi lingüístic i cultural català. Ho pugem una mica, escoltem-ho.
0: 34 edicions ja del CatSona.
3: Déu-n'hi-do, eh? I pertany aquesta edició a les cançons que s'han publicat el mes de...
0: Maig.
3: Maig.
0: Tot el mes de maig.
3: Fantàstic.
0: Complet,
3: fantàstic.
0: Les 5 setmanes.
3: Doncs anem per feina.
0: I comencem de seguida amb l'Aina Coda.
2: Ja hem fet una mica de tast de...
1: Ara ja estem preparant el número 35.
2: El 35.
1: Seria maig i juny. Sí, juny, juliol, a l'agost es fa més de vacances, i ara quan ens toqui pel setembre, serà sobre la tercera setmana de setembre, volem una mica així a l'embar, però sí, ja tindrem doncs, aquests mesos, el juny, el juliol, i algun tema ja del setembre.
2: Fantàstic. Doncs aquest és el tercer dels col·laboradors. Anem per al quart. Aquí, en Carles tampoc no el tenim presencial, però també ens ha enviat la seva salutació.
0: La pèrdua d'identitat.
4: Bon dia a tothom, amics i residents i gent de motor. Soc en Carles Carbonell i comencem una altra temporada. Una temporada més i una temporada menys. Val? Vinga, gas i salut.
2: Bé, en Carles s'explica així una mica d'aquella manera. El seu tema és més el món del motor, però es fa una mica de motor internacional amb els grans premis de rally, però sobretot fa també totes les activitats de motor que es fan en la zona d'aquí de Selva, de Catalunya, el motor més proper, i també posant un ull en els pilots que doncs fan la seva activitat del motor aquí a Arbúcies. I bé, doncs aquest és l'altre col·laborador. Ara anem per en Nelson Paz. Anem amb la salutació d'en Nelson.
5: Avui t'enganxem...
6: Yo em sento tranquil.
7: Hola, muy buenas. Soy Nelson y muy pronto nos ponemos al lío con nuevos estudios que publican universidades y ranking o récord Guinness de última hora en Amix y Residence. Volvemos pronto, ya estamos a punto.
2: Doncs en Nelson és un col·laborador que ha tocat diversos pals. Va començar fent una secció dedicada als gossos, dedicada a les mascotes, perquè ell, la seva feina és fer de perruquer caní, i va voler entrar en el món de la ràdio doncs, fent això, fent el tema que dominava. Però se'n va cansar. I durant una època va fer doncs, una col·laboració amb entrevistes o tertúlies que feia així fora de l'estudi, i ara últimament es fa qüestions de temes, estudis que es publiquen en les xarxes, coses que estan doncs, a la paix també i que li semblen interessants.
1: També Jordi havia fet amb les veïnes de Can Salau.
2: Ah, sí? Sí, sí, sí. Però ja va entrar dins d'aquest espai de fer entrevistes, de fer gravacions a fora i de fer doncs, la seva activitat de la ràdio així. O sigui que és un home polivalent que ha anat variant els seus interessos al llarg del temps. Això que també és una opció pels nostres col·laboradors. I anem per més cinema, perquè el cinema té un pes important. Sembla que la gent d'aquí a Arbúcies li agrada molt el cinema. Tenim en Ricardo, que ens fa aquestes seleccions agrupades de grans èxits del cinema de tota la història. I en canvi tenim en David Merino, que ens fa una cosa més concreta, una cosa més específica. Anem a escoltar la seva salutació. La gente que...

0: bona gent, amics del cinema clàssic, del cinema de tota la vida, de sempre, ple d'infinites idees i de moltes suggerències i de molts somnis. Soc en David Merino, per set, i us parlaré d'aquest món de cinema que ens fa somiar i que ens fa créixer com a persones.
1: Doncs vinga, anem a escoltar una mica de la, del que ens ofereix en David.
2: Dels amics i residents. Per tant, saludem David.
0: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. I bé, anem per pel·lícula nova, en repte nou, tot i que, clar, al ser l'últim de la temporada, el repte l'haurem de deixar en stand-by fins al setembre.
0: Quedarà mitja pel·lícula, perquè, com saps, no tenim temps de dir-la tota, però ja tocarem prou substància com perquè la gent tingui moltes ganes de tornar al setembre.
2: Molt bé. I el repte el llançarem i llavors quan comencem temporada, doncs com que haurem de donar la roda de col·laboradors, doncs ja tindrem temps de presentar-la al setembre. A l'estiu podem fer una mica de tast, però a partir del setembre quan tornem, doncs llavors ja engegarem amb el repte ja plantejat. Doncs vinga, anem per feina. I avui la pel·lícula que toquem...
1: Aquesta era en David presentant doncs, aquesta part del seu programa, va de cinema, que també té associat el concurs de les pel·lícules, el misteri de les tres bandes sonores, que doncs, des de que va començar aquesta secció de cinema, també és un home que ha sigut polivalent, que primer va començar parlant de fauna, vida i fauna concretament, i parlava dels ritus i dels sistemes que feien servir els animals per diguem-ne fer el seu aparellament i les seves trobades sexuals i com era doncs, tots els codis que fan servir. Això ho va fer durant uns quants anys, potser 5 o 6 anys parlant del tema, fins que es va cansar o es va esgotar el tema. Suposo que ja vam arribar a tocar tots els pals de tots els animals que hi havia possibles. Vam tocar des dels insectes, els ocells, els animals de la sabana, o sigui, etcètera, etcètera, tota mena d'animals. I ara doncs, es dedica a això, al tema del cinema, perquè també és un gran aficionat al cinema. I anem avançant. Ara anirem per un altre col·laborador, un col·laborador molt peculiar, perquè des del programa ens va interessar buscar algú que parlés de la història d'Arbúcies des dels seus personatges. I algú que coneix molt bé tot això, personatges des d'un antigó que jo tampoc no sé abastar com aquest home aconsegueix la informació, doncs en Joan ho fa. A més, col·labora amb el museu, ha fet algunes publicacions sobre aquestes qüestions, i en Joan doncs, és un expert en això. I anem a escoltar un tall de les biografies.
2: Aquesta setmana tenim les biografies amb Joan Illa. Comencem les biografies amb en Joan Illa, que avui dedicarà aquest espai. Parlarem del bandolerisme relacionat amb Arbúcies.
3: Un dels més importants.
2: Un dels més importants i dels més coneguts.
3: Sí, sí, Joan de Serrallonga.
2: En Joan de Serrallonga, Joan Sala i Ferrer.
3: Exacte, sí, sí.
2: Doncs vinga, anem a parlar d'aquest fenomen que es va produir doncs, als segles, sembla que era el 17, 18, no? Més o menys.
3: 16 i 17.
2: 16 i 17. I que va doncs, ser molt comú en aquests territoris d'aquí a les Valls d'Arbúcies, Viladrau, tot aquest sector. Doncs vam tenir una bona mostra.
3: Molt bé.
2: Doncs vinga, Joan.
3: Comencem, doncs. Faig una petita introducció del bandolerisme, que fou un fenomen general en el món mediterrani en el segle XVI i XVII, i tingué unes proporcions molt superiors a Catalunya.
1: Doncs bé, aquest és en Joan Illa, que bé, doncs abasta personatges d'unes èpoques molt antigues, però també a personatges més contemporanis. I canviem de terç, fins aquí doncs, més o menys els col·laboradors que fan la seva roda més o menys habitualment, però també tenim una novetat, i és que a partir, Manel, tenim una novetat que serà que dins de l'Amics i Residents tenim les recomanades que porta la Marta Rubio, però a més, aquesta temporada hi afegirem l'Anna Teixeira i l'Oriol Garriga, que faran com una mena de píndoles que es convertiran en un espai que superarà, diguem-ne, el programa, que tindran vida pròpia en certa manera. Tenim a la Marta.
4: Hola, bon dia.
1: Aviam, no sé si se't sent prou, aviam. Marta.
4: Hola, bon dia.
1: Ara sí, molt millor. Doncs bé, portem col·laborant amb tu poder 4 o 5 anys, no potser?
4: No sé, ja el temps passa tan ràpid que ja no...
1: Però seu, dona, que estàs de peu i em fas patir.
4: Estava fent fotos.
1: Doncs vinga, la Marta, diguem-ne que és el nostre enllaç amb l'Ajuntament i ens fa les recomanades, que són notícies, no sé, explico tu.
4: Bueno, sí, és una mica agafar la programació que... Arbusis, ja sigui que programem des de l'Ajuntament o des de les entitats, i llavors doncs, bueno, a través de l'Amics de Residents és fer una mica de difusió de totes aquestes activitats esportives, culturals, festives que tenim, sí, al poble, no? I fer un repàs doncs, de tota la setmana del que podem fer.
1: Uh-huh. Molt bé, doncs aquest és el butlletí, que les recomanades que fèiem cada setmana en l'Amics i Residents, però ara ens trobem que volem independitzar això, i això ho estructurarem, diguem-ne, amb dues parts, no, Marta?
4: Sí, segurament farem una part, doncs, de seguirem les recomanades tal com les fèiem sempre, que començarem doncs, amb les activitats del dissabte i tot el que vingui la setmana següent fins al divendres, i llavors, doncs, si fent aquest butlletí, doncs, la idea és llavors fer les activitats que siguin ben bé de dilluns a divendres o de dissabte al matí, que són poder més justes per poder-les anunciar a l'Amics i Residents, i això, doncs, en el butlletí fer aquesta pinzellada perquè durant la setmana la gent, doncs, que escolta Ràdio Arbúcies pugui saber, doncs, el que està programat al llarg de la setmana.
1: Uh-huh. I aquí entren l'Anna Teixeira, que tampoc avui no ens han pogut acompanyar perquè la gent té vida a part de fer ràdio, i són les noves incorporacions. Llavors, escoltarem la salutació de l'Anna Teixeira, on ens explica una mica el que farà.

0: Des del Club Bàsquet Arbúcies volem saludar tots els oients de Ràdio Arbúcies i desitjar-vos una molt bona temporada. Volem felicitar tot l'equip perquè, temporada rere temporada, continueu fent néixer noves iniciatives. Són molts anys de programa, però veiem els seus principals pilars amb la mateixa il·lusió i empenta de sempre. Estem molt contents de formar-ne part i de poder portar-hi també la nostra veu, perquè aquesta temporada la veu del bàsquet també tindrà so a Ràdio Arbúcies. Gràcies per comptar amb nosaltres, molta sort en aquesta nova temporada i ens escoltem a les ones i ens veiem a les pistes.
1: Molt bé, doncs aquesta era la salutació de l'Anna Teixeira i l'altra que hem enganyat també, perquè des del Club de Futbol Arbúcies doncs faci també la seva col·laboració, que és l'Oriol Garriga, i que també ens ha enviat aquesta salutació.
2: Hola a tots, sóc l'Oriol Garriga, 25 anys jugador de l'Arbúcies en diferents categories i entrenador durant 20 anys també de futbol aquí a Arbúcies. Em puc considerar en el bon sentit de la paraula un malalt del futbol, i en especial malalt del futbol arbucienc, i aquesta temporada us faré 5 cèntims de com ha anat el cap de setmana de futbol arbucienc amb dels diferents equips. Encantat.
1: Doncs aquests seran els parteners de la Marta Rubio en aquestes píndoles, aquests butlletins, que serviran una mica de mini informatiu dins de la graella habitual de Ràdio Arbúcies. Com ho veus, això?
3: Perfecte, no? ampliar l'oferta, i crec que està molt bé que així ens donem a conèixer més el que es fa Arbúcies des de tots els àmbits, no? Uh-huh.
1: Sí, sí, jo crec que és una manera d'aprofitar més aquesta feina que es fa de recollir la informació del poble i fer una cosa una mica és petita, però que, bueno, és el germen per anar oferint aquesta informació als nostres vilatans.
3: Exacte, de moment comencem així, ja ho veurem, no?
1: Sí, sí, sí. Anirem veient i anirem progressant. Moltes gràcies, Marta Rubio, que avui doncs ens acompanya, i a més ens farà 4 fotos per documentar això, perquè la sala aquesta ja es va omplint. Ja comencem a tenir alguns dels artistes que participen de l'exposició Art per Arbúcies, però encara no hem acabat. Tenim encara alguns altres col·laboradors pendents, i un dels col·laboradors que també puntualment participa amb nosaltres és en Jordi Masnou, el nostre advocat de capçalera.
4: Molt bon dia a tothom. Una temporada més, estic molt content de que per part del programa es compti doncs amb mi per poder explicar una mica el dia a dia del món de la justícia, que és un món a vegades feixuc i que intentem aproximar parlant doncs com parlem la gent del carrer. Per què? Perquè el més important és que sigui entenedor. És difícil dir de què parlarem aquesta temporada, perquè intentem sempre parlar de temes que van sortint sobre la marxa, de l'actualitat més rabiosa, de les sentències que vagin sortint i que ens puguem trobar nosaltres al nostre dia que siguin d'aplicació, i també a vegades d'aquells casos que, sense que ens hi haguem de trobar, que ens poden cridar l'atenció o fins i tot que puguin ser, si em permeteu, una mica divertits. El que intentem, ja dic, és parlar d'una manera entenedora. I qualsevol cosa, aquí estem.
1: Doncs vinga, aquesta és l'altra secció, una secció dedicada a la justícia, a la jurisprudència, a pollos que hi ha a nivell judicial i que doncs serveixen de tall d'exemple perquè la gent es vagi assabentant de com actuar, dubtes legals, una mica d'informació de servei sobre el món de la justícia. I anem tancant aquesta roda de col·laboradors i continuem amb les novetats. I aquesta temporada tenim una novetat que ens fa molta il·lusió, que és la Lali Vives. Bon dia, Lali.
5: Hola, bon dia, Arbúcies.
1: Bon dia. Lali, et vam fer una trucada, et vam preguntar aviam si t'agradaria participar amb nosaltres i fer una secció sobre la música, perquè no sé si coneixeu el Villa Margarita, La Lali Vives és una de les persones que està al darrere de l'organització d'aquest certamen, i la presentem com Lali Vives a la Rui, com a una resident d'Arbúcies des de fa uns anys, pianista i professora de piano al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, i que serà aquesta nova col·laboradora amb aquesta secció que encara no li hem posat un nom.
5: No tinc encara nom.
1: Acosta't més al micro.
5: Parlarem de temes de música clàssica. Això sí que ho tinc bastant clar, de música, i especialment de música clàssica. Sí que, bueno, primer donar-vos les gràcies, perquè m'ha fet molta il·lusió que compteu amb mi, i tinc moltes ganes de col·laborar amb amics i residents. I el programa, doncs, he pensat fer algunes seccions. Una que...
1: Menja-te'l, com els cantants, els sí, cantants pops, que és una mica dur aquest micro.
5: Sí. Una, doncs, que serà d'oïda, serà Com tenim l'oïda?
1: Com tenim l'oïda? Jo crec que bé, fa molt de temps, no he anat a Gaes encara.
5: Exacte.
1: Tot i la referència publicitària.
5: Molt bé, després si tenim temps farem un tastet de veure com tenim l'oïda. Després un altre apartat d'imprescindibles, obres mestres, músiques que han marcat la història i que penso que us les puc recomanar, i us puc parlar una miqueta, us explicaré les millors versions, on les podeu trobar, etc. Després hi haurà un altre apartat que serà d'entrevistes. Entrevistaré, doncs, a personatges relacionats amb la música clàssica. Us anuncio que al proper programa entrevistaré el Joan Furió Vives, que és un guitarrista, un jove talent, un crac de la guitarra, i com que quan gravem el programa el tenim per aquí, doncs aprofitaré per entrevistar-lo i per dir-li que ens toqui alguna peça. I després faré una miqueta d'agenda dels concerts, a veure a quin concert podem anar per aquí la comarca. Ara el més proper que tenim serà el concert dels Tres Tenors el 20 de setembre aquí a les Naus Aiats, organitza la Llar de Jubilats, i per la comarca, doncs, tenim l'Auditori de Vic, l'Atlàntida, l'Auditori de Girona, Barcelona també, encara que ens haguem de desplaçar, i potser us explico més coses de concerts de tota Catalunya que igual ens ve de gust anar. I per acabar la secció faré una secció de desitjos, coses que m'agradarien, i que la vareta màgica, a veure si...
1: Desitjos misteriosos. Sí, sí.
5: Molt bé, doncs aquesta serà una miqueta la meva programació. I doncs ara, si hi ha temps, no sé si puc fer una mica un tastet de la primera secció, que és Com tenim l'oïda.
1: Ah, sí?
5: No sé.
1: Ah, sí, sí, sí, si vols, sí. Sí,
5: podem
1: perquè fins a... Tenim els artistes aquí, però vam quedar que començaríem a un quart, o sigui que podem fer el tastet.
5: Sí,
1: si ens saltem els informatius, és igual, ja estem passats.
5: Sí,
1: o
5: pot
1: sigui
5: ser,
1: que...
5: eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Mira, fem-ho.
5: He portat
1: sí, sí,
5: un carrilló.
1: Un carrilló,
5: sí. I aleshores, doncs, volia que escoltéssiu.
1: Sí, no sé, donem alguna... No sé si hi ha algun conillet d'Índies. Li passarem el micro a Manel, per exemple.
5: Vale, mira, el carrilló volia explicar-vos que escolteu molt bé com fa. Això són pujades.
1: Sí.
5: Va, anem cap als aguts. I això són baixades.
1: Molt bé.
5: Aleshores es tracta de que tanquem els ulls i jo faré una pujada i una baixada, o una pujada i una pujada, o dues baixades, val? Tanquem ja els ulls i intentem escoltem, a veure si faig una pujada o faig una baixada, o a veure què. D'acord?
1: Molt bé, sí? Perfecte. Si sí.
5: Tingui ganes de fer-ho, doncs el convido a fer aquest exercici.
1: Aviam.
5: Vinga, començo. Repeteixo.
1: Això Això són pujades, no?
5: Això són pujades, molt bé, Jordi.
1: Això no sé, com que veig que ningú deia res, però saps, bueno, dic-ho tu.
5: Molt bé. Vale, doncs anem amb la segona tirada, eh?
1: Vale.
5: Sí?
1: Va.
5: Repeteixo.
1: Aviam... Aviam qui s'atreveix, va.
5: A veure.
1: Manel.
6: Una baixada i una pujada, no?
1: Sí.
5: Una baixada i una pujada.
6: Una baixada i una pujada.
5: Molt bé, tens bona orella, eh, Manel?
6: Ho tinc aquí davant.
5: Ah, però fet trampa, has fet trampa. Bueno.
1: Oh, però ho ha encertat, sí o no?
5: Ho ha encertat, sí, però es tractava de fer-ho amb els ulls tancats, eh?
1: Bueno.
5: I també, quan fem amb els ulls tancats, quan escoltem, us convido a que pensem, que reflexionem una mica com ens predisposem a escoltar, no? Que és un estat mental que val la pena tenir-lo al cos. Vale?
1: O sigui, hem de pensar en l'estat mental.
5: Sí, o sigui, tu quan escoltes et predisposes d'una manera que pots escoltar millor, i aquest estat... Pues,
1: o sigui, has d'obrir per tots els poros del cos.
5: Exacte.
1: Que la música penetri i
5: has
1: d'impregnar-te
5: la música.
1: Has
5: d'obrir les antenes, has de desplegar les antenes.
1: Doncs va, fem-ho, va.
5: Va? Sí? Ja, una altra vegada?
1: Va, ja tanco els ulls i...
5: Va, tanca els ulls i desplega les antenes. Repeteixo, eh? Amb els ulls tancats, va.
1: Això era una baixada i una pujada, no?
5: Una baixada i una pujada. Sí. Tu em vas dir que no estaves bé d'orella i estàs molt bé d'orella. Eh?
1: Encara, això encara ho enganxo. Suposo que això de la secció aquesta dels sons,
5: sí,
1: s'anirà complicant, no? Perquè veig que això és molt a nivell P3, potser, per als que no, sí, són músics.
5: Vale, això és per desbloquejar, per desplegar les antenes. Llavors,
1: com...
5: després ja anirem perfilant.
1: Com els actors que fan aquells exercicis de respirar,
5: això.
1: Que fan exercicis per relaxar-se i posar-se en situació, sí, que van respirant i van fan els seus exercicis.
5: Sí.
1: Doncs una mena de cosa seria això, no?
5: Molt bé, sí.
1: Molt bé.
5: Després, amb això dels imprescindibles, també havia pensat que podíem pensar en quines músiques hem sentit de quan érem petits, quines músiques ens han marcat, on, segur que hi ha alguna de música clàssica, no? O no?
1: Sí, sí, sí. Jo recordo les cançons, per exemple, del Correcaminos o de moltes sèries d'aquestes americanes de dibuixos animats,
5: clar,
1: que eren una mica animales, però que moltes vegades feien servir música clàssica,
5: sí,
1: per acompanyar les accions dels personatges.
5: Clar, sí, sí, sí, sí. Un bon exemple d'aquest és la pel·lícula que va fer Disney de Fantasia, sí, que es va inspirar amb la música per fer unes imatges i uns contes de dibuixos animats.
1: Sí que era una mica psicotròpic, no? Tot plegat era una mica fantasiós.
5: Bueno,
1: una història
5: fantasia,
1: una mica...
5: Fantasia.
1: Sí, era una cosa mica...
5: Però és una obra d'art, perquè aquesta pel·lícula la van fer imatge a imatge a mà, eh? O sigui, són dibuixos fets a mà, tot imatge a imatge. És una pel·lícula que considero que és molt bona. Bueno, doncs, si tenim un aparell de CD o algun giradiscos, doncs potser podríem rescatar algun CD que ens hagi agradat i convido a la gent a escoltar música.
1: Música clàssica?
5: Música clàssica, sí.
1: Recuperar els clàssics, no? Manera.
5: Sí.
1: Que, això suposo que és el que entrarà dins del que són els imprescindibles.
5: Exacte, sí.
1: I després també es faràs invitacions a quins concerts, a quines activitats podem anar.
5: Exacte, sí. Ara, doncs, bueno, això ja he dit, el concert aquest del 20 de setembre aquí a les Naus Aguiats, dels Tres Tenors, i bueno, tots els concerts que he vist són bastant endavant, són d'octubre, novembre, l'Atlàntida, l'Auditori de Girona, i aleshores ja aprofitaré el programa ja per fer una miqueta més d'agenda més concreta. Ara sí que vaig veure també el 19 de setembre, crec que és a Tossa, que toca dintre del cicle de l'art de la guitarra, toca el Roger Tàpies, que és un guitarrista molt bo, que és professor de guitarra al Conservatori de Girona. Havia estudiat al Conservatori de Barcelona amb el Joan Furió Navarro i, bueno, havia estudiat a l'estranger, als Estats Units, i fa un concert a Tossa que també està molt bé. I ara mateix no puc dir molts perquè la veritat és que encara no ha començat la temporada, així per ara mateix.
1: La cosa que ara està una mica verda, no?
5: Sí, exacte, fins a començaments d'octubre no hi ha gaire cosa de música clàssica. A Barcelona sí que, bueno, però hi ha, per exemple, a Barcelona hi ha el 19 de setembre un concert al Palau de la Música de l'Alba Ventura, una pianista molt bona, amb l'orquestra del Vallès, i toca l'Emperador de Beethoven, un concert per piano i orquestra que estarà molt bé, i us convido en el Palau de la Música perquè és un edifici modernista, és patrimoni de la humanitat de la UNESCO, i que qualsevol concert en aquesta sala és una experiència perquè és preciosa.
1: I és una joia del modernisme.
5: Exacte. I el 19 de setembre hi ha aquest concert. I bueno, podem entrar a la pàgina del Palau, de l'Atlàntida, de Vic, de l'Auditori de Girona, a veure la programació. A Barcelona, quasi al Palau de la Música, he vist que quasi cada dia hi ha un concert. O sigui que en algun moment segur que podem baixar a Barcelona i passar-nos per allà.
1: Sí, sí, sí. A veure, si n'hi ha alguna cosa interessant a Arbúcies, doncs ens podem apropar a Barcelona en el Palau de la Música.
5: Bé,
1: això seran recomanacions que aniran sortint.
5: Sí.
1: I llavors hi ha l'apartat final, que és la vareta màgica.
5: La vareta màgica. Jo he pensat que quan tens un desig relacionat amb música clàssica, no? O amb cosa... quan tens un desig, si el verbalitzes, no? Si el fas conscient, doncs sembla que hi ha uns mecanismes que es posen en marxa i que allò doncs comença a fluir, no?
1: Sí,
5: aleshores,
1: sí, sí,
5: per mi la vareta màgica seria Radio Arbúcies.
1: Serem l'instrument.
5: Serem l'instrument, exacte. O sigui que potser quan digui algun desig, doncs algú m'escolta i pensa, bueno, doncs mira, igual sí que ho faig, no? Sí. Mm-hmm.
1: Molt bé, doncs deixem una mica en l'aire el que serà aquesta sorpresa, aquesta vareta màgica de l'última part de la teva secció.
5: Sí.
1: I bé, com que ets la nova, molt nova d'aquesta temporada, doncs també per això hem donat una mica més de temps, perquè no ets tan coneguda,
5: sí.
1: No sabem què faràs, i en canvi els altres sí que sabem què és el que aporten, no?
5: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs gràcies, Lali.
5: Gràcies a vosaltres.
1: I res, ara anirem avançant. Ja, si vols passar-li el micro amb algun dels artistes, no sé, en Manel, que és potser el més veterà de la ràdio, sí? Sí, sí. Manel, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Perquè ara d'aquí res, posarem una mica de sintonia i anirem per fer aquest repàs. No sé si ho sabeu, però ara no farem el programa aquí, sinó que ens desplaçarem a la sala d'exposicions, on farem un repàs de les obres i les aneu comentant. Llavors ens endurem un parell de micros, us el aneu passant i anirem fent la conversa. Et sembla bé, Manel?
7: Em sembla fantàstic, sí.
1: Si vols presentar una mica la colla, que sou uns quants, eh?
7: Bé, mira, començaré per aquí, per la meva esquerra. A l'esquerra, bueno...
1: Costa't bé el micro, que
7: sí.
1: és duret. Aquest micro és,
7: duret.
1: És de directe perquè no s'acopli.
7: Vale. Ah, vale, molt bé. Doncs tinc amb en Juanjo Frechilla, que bueno, ja ens explicarà ell la seva obra, però és un mòbil.
1: Vale. Un mòbil? Què vols dir, un mòbil? Ah, és
7: mòbil.
1: Les obres que fan són mòbils.
7: Bueno, és un escultor i fa mòbils.
1: Ara.
7: A part, ja t'ho explicaré. A part de moltes...
1: Fes coses artístiques amb un mòbil, no sé.
7: No, ja ens ho explicarà ell millor. Després també tenim aquí el mestre fotògraf en Josep Guiolà, a la Heidi Blanc, vale? I, i a darrere de tot la Maria Antònia Pastells, que també té... olis, porta olis ella, i la Heidi Blanc porta fotografia també, vale? I ja està. De moment, artistes aquí, de moment ja som tots.
1: Ahà, perfecte. Vale. Doncs, doncs res, ara posem una mica de sintonia, posem alguna falca i tot seguit doncs, ens desplaçarem cap a la sala d'exposicions i anirem fent, la connexió en directe. Seguim aquí en l'Amics i Residents en directe des de l'Espai Cabrera al Museu de la Capella.

Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

0: Estem en directe. Avui fem una història que és una mica un invent estrany i estem mirant d'entrar en directe des de la sala, no que estem aquí posats fent el programa en directe, sinó que anem a la sala del costat on veurem l'exposició d'art per Arbúcies. Ja tenim els artistes col·locats en la sala annexa. Aquesta bossa del micro no sé com me l'aguantarem, l'hauré d'aguantar així una mica com pugui. Manel, tu estigues al tanto, si has de doncs, entrar en directe doncs ja t'avisaré i poso la sintonia i anem per fer aquest recorregut. Ara em desplaço de la sala de l'Espai Cabrera on hem estat ubicats i anem cap a sí. Bones, Manel. Que m'havies posat la sintonia, que sí? Vale. Doncs vinga, em vaig desplaçant cap allà i hola, bones. Anem trobant visitants aquí, entren a la sala d'exposicions i ja tenim aquí en els artistes. Bones, nois, estem en directe.
1: Estem en directe. Sí,
0: aviam, Manel.
1: Digue'm.
0: Hola. Doncs anem a començar, anem sí. a fer la visita.
1: Precisament ara estàvem parlant una mica de tot el que farem aquesta... Perquè tenim prevista una exposició en Juanjo i jo.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Sí.
0: Ah, doncs vinga, va, fem publicitat.
1: L'any que ve, aquí a la Gavella, és... Sí.
2: El... D'aquesta que es fa ara, no?
0: Sí.
2: L'any que ve, abans d'aquesta, que és el juliol, la de la festa... Sí. Pues abans d'aquesta hem demanat, no? Nos han deixat l'espai aquest per fer una nostra, sí, una exposició nostra.
0: Fantàstic. Doncs bé, s'acaba una exposició i en comencem una altra, no?
1: Sí, és així, és així. La vida de l'artista, no?
0: Nom d'itinerant.
2: El tema de la Gavella va en temps, o sigui, s'ha de programar, però igual amb un any i mig o dos, eh?
0: Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs si us sembla anem, tal com has anunciat abans, sou en Josep Guiolà, l'Aidi Blanc, en Juanjo Frechilla, la Maria Antònia Pastells, la Núria Bolívar, que al final no ha pogut venir, eh?
1: L'escocès que no podia venir, a última hora m'ha dit que no podia venir, sí.
0: I després tenim a la i tu Manel Grau, eh? Clar, abans anem avançant. Sí, sí, digue'm.
3: No.
0: Sí, cap problema. Jo, l'ordre que vosaltres em digueu. Per on vulgueu començar. És que abans de venir m'he estat mirant la llista dels artistes i el museu té com registrats cap a 53 artistes, una cosa així. Vull dir una cosa, molts més dels que exposeu, que déu-n'hi-do els que sou cap a una vintena. No sé, us coneixeu entre tots? No sé, qui vol començar? Qui vol explicar això?
4: Tu... Ens coneixem entre tots, bueno, de vista, però vull dir, d'una relació d'activitat conjunta, com si diguéssim no. No, perquè, bueno, sí, home... però vull dir, hi ha molta gent, hi ha molts autors d'aquests que ja resideixen aquí a Arbúcies o venen a temporades aquí a Arbúcies, però que no els coneixem personalment. Coneixem quan el dia que fem la inauguració i això, llavors sí que ens coneixem tots, eh? Però la veritat és que jo sempre dic que s'hauria de fer una associació que ja hi era, em sembla, ja hi era més o menys, bueno, estava així a mig fer, no estava oficialment com a associació integrada dintre les associacions que podien haver-hi, i va desaparèixer i no s'ha fet més. Jo crec que s'hauria de fer una associació, perquè cony, hi és una relació entre dos, vull dir, i de tant en tant hi ha molts llocs per exposar, vull dir, no? I entre tots doncs moure més tota aquesta activitat, no? Em sembla que ho diguis així, no sé, però bueno, costa molt.
0: Molt bé. Doncs anem per començar l'exposició. Sí? Anem cap aquí. Entrem en una de les sales, la sala més grossa que hi ha al costat de la sala de conferències. I aquí tenim una dedicada a una clàssica oli de Cadaqués amb la Maria Antònia Pastells. Explica'ns una mica per què tens aquest estil, per què fas les obres d'aquesta manera.
5: Bé, m'agrada molt la pintura clàssica, m'agrada molt fotografiar, i llavors de les fotografies que jo faig, doncs interpreto paisatges. Aquí interpreto, he pintat Cadaqués i les Agudes del Montseny, que és un dels meus preferits. L'he pintat moltíssimes vegades i no em canso mai de pintar el nostre Montseny. Vull dir, és Arbúcies, el Montseny, tot va relacionat, i m'agrada, o sigui, el que és el bosc, el paisatge, les plantes, i sí que m'agrada també fer una mica d'abstracte, però a mi m'agrada molt la pintura clàssica.
0: Com et definiries? Impressionista? No sé, jo no en tinc ni idea, jo això sí que els estils artístics en quant a pintura, però com et definiries?
5: Mira, jo no sé com em definiria. Jo sé que m'agrada molt l'impressionisme, m'agrada molt Monet, m'agrada molt els colors, m'agrada molt el que és el contrast de la pintura amb els clars i els foscos, i m'agrada molt jugar-hi. Vull dir, a veure, el meu estil, no ho sé, no el sé. Vull dir, jo pinto el que a mi m'agrada, i llavors jo preferiria que em definissin més que no pas a definir-me jo com a pintora. Vull dir, no em sabria definir.
0: Ah, doncs preguntem, com la definiu? Aviam, com la definiu? Aviam.
6: Una mica d'impressionisme, no? També té expressionisme per les pinzellades.
0: Em pobre també el...
1: Figurista. A mi m'agrada, la veritat és que és molt maco. M'agrada molt. Més, a mi vist algú quan està de... Pinta molt, molt... No sé, està molt...
0: Molt bé. Doncs aquestes dues o en tens més?
5: Aquí només tinc aquestes dues obres.
0: Aquestes dues. Bé, doncs anem per la tòbica. Heidi? Heidi. Un moment.
6: Les meves fotografies parteixen de... Bueno, jo treballo per sèries i aquesta sèrie es diu... No? No sé, normalment és d'una casa i jo paura, no? Dels anys jo he quedat de residents on i ara he decidit seria de tot això en totes les persones, llocs, moments que em feien sentir perquè tal com estan els de llar i com està tot al final de llar tants que imagineu, no? I bueno, us convido a veure la meva obra, que aquí és a la col·lecció La Vella amb els artistes locals, i bueno, i us foteu un relat, per exemple, del meu riu, que ja té 14 anys i ell per mi és un llar. Trobo que a vegades els ossos han d'ensenyar a ser millors persones. Hi ha gent que no ho entén, només igual. Doncs aquí també pues, el peix, no? Està molts anys amb noi, que és un enemic, i llavors això d'allà a Montserrat, i vam trobar a casa, quan la va comprar, hi havia un quadre del Sartori, tenia un quadre del Sartori, que tots els meus cons i jo, el vellador, i no sé què, molt... I llavors el vaig posar a la foto quan per fer memòria meva, no?
0: Aquests quadres de com quadres i coses és un mica de iu-iu. Aquí també hi ha un cos, però que no és el
6: sí,
0: mateix,
6: aquest és el Lennon, és de
0: Lennon
6: el riu, tot amo
0: una iu-iu. Ah, sí, es va obrir, vaja, se va saber, eh?
6: Aquest és jo, i llavors ho he imprès a casa de
0: Josep Caraballo. Ah, sí, però no s'han dit, això és fotografia.
6: Això és fotografia i empresa amb
0: paper. Sí, a més està fet així com a blanc i negre.
6: En blanc i negre, m'agrada molt el blanc i negre. dramàtic, és molt especial, xulo de... a vegades directe.
5: I això, clar, està fet molt analògic, tot això està fet en digital.
6: No,
5: digital.
6: L'una és lo del
5: clàssic socialista. S'ha quedat en...
6: És el gran... No. Pepe és el gran mestre. Unes coses. Sí. Molt d'ell, tinc moltes... Jo tinc, doncs, si jo com a referent tinc a Alix, que és un gran pobre, va millor artista espanyol, i després ara tinc a... Jo... El Manel és una gran artista, el Juan també li ha fet fos de les seves obres, el Vian Margarita també em va explicar i fan una cosa xulíssima, que és que ho feixen a la seva casa i fan concurs i no trobo cap així aquí.
5: Sí, i està bé, que... Ara que has de guanyar molts punts, eh? I està bé, tota la comunitat, tant per qüestió musical com per qüestió doncs, d'altra disciplinística, doncs, fins a aquesta confiança i que doncs, hi hagi compte, això és xes. Anem per una altra. Després, al final, hi ha la funció de tots els que han exposat. Anem a enquilar. Costa de micro, però si no és una mica... Sí.
4: I bueno, són dues analògiques així, fetes químicament.
5: Sí. Així és com diu un valor. Ah, vale. Doncs, si no... Ja m'hi ha dit

0: Sí, ja pots passar? Ah, perfecte. Hem tingut un problema tècnic, se'ns ha tallat. No sé en quin moment s'ha tallat, Mariel, digue'm. No fa gaire, no? Estàvem parlant amb en Josep Guiolà, no? Potser? Vale. Doncs anem a seguir. El motiu del tall no el sabem exactament per què ha passat, bueno, coses del directe, i tornem cap a l'altre mentre solucionàvem la qüestió. I estem parlant, ja podem seguir, ja hem mandat el tall, la telefonia. Ens estaves explicant que
1: jo treballo sobre

0: Doncs hem recuperat la nostra posició aquí a l'Espai Cabrera, perquè noi, avui les fades no ens acompanyen, la telefonia, es veu que aquestes parets són tan gruixudes que ni els telèfons funcionen en les sessions, i ens ha quedat la conversa amb en Josep Guilà una mica a mitges. Estàvem amb el tema del paper de, el paper coixí aquest de Morera, que jo sabia que hi havia...
1: Sí, hi ha molts tipus de papers, vull dir, sobretot els papers que fan els xinos i els japonesos.
0: Sí.
1: Xinos i japonesos, que són papers que jo normalment necessito per fer el treball meu, necessito líquids i aigua.
0: Líquids i aigua?
1: Molt, sí, bastant. Bastant líquids químics i aigua per rentar i per què d'això, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors aquests papers, tot i ser molt fins, vull dir, suporten molt bé tota l'humitat i no es fan molt bé.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors normalment faig servir també papers per aquarela, papers per aquarela, com més gruixos millor, de 300 grams d'això. I bueno, llavors el que hem dit abans, no, que ara fa poc que vaig exposar aquí a Olot, bueno, i exposat doncs a Revela, Calella, Ceret, bueno, en moltíssims llocs.
0: Home, com, és que portes tota la vida amb,
1: tota la
0: amb
1: vida,
0: el tema, vull
1: tota,
0: dir,
1: tota la vida. Sí, sí.
0: En el sector artístic de la fotografia ja, deu, sí, ja deuen tenir conegut.
1: Em coneixen bastant, sí. Sí, sobretot el món aquest de l'analògic, del químic, com si diguéssim, eh? Uh-huh. Perquè, esclar, ara vull dir, la gran moda normalment és el digital.
0: Sí, és el que ho ha popularitzat, no?
1: El que ho ha popularitzat més, sí.
0: Qualsevol es veu, sí, capaç de fer coses artístiques amb digital, no? Sí,
1: bueno, artístiques fins a cert punt, vull dir, perquè a vegades veus cada cosa també que dius, hòstia, bueno, en fi, cadascú fa el que
0: a ell
1: li agrada, vull dir.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs això, fins aquí.
0: I quantes obres tens exposades?
1: No, aquí només dues, sí.
0: Aquí només dues?
1: Aquí no, sí, perquè no hi havia prou, no hi havia lloc. Per exemple, a Olot em vaig exposant-hi 28 a Olot, vull dir, totes de diferents processos, tot, i bueno, tot va anar molt bé.
0: És que aquí en aquesta exposició sou potser una vintena,
1: sí.
0: I és que les sales ja n'hi ha uns quantes ocupades, però clar, l'espai és limitat si tothom porta
1: i
0: moltes obres.
1: És molt obres. Limitat, llavors, esclar, vull dir, màxim dues obres de cada autor.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: Val. Molt bé, doncs vinga, anem per un altre, no?
0: Sí, anem per un altre. Qui fem, en Juanjo o en Manel?
2: Em toquen a mi.
0: Tots dos

0: Desalhora, tots bueno. Desalhora.
1: No, bueno, val a dir que aquest cop exposem cadascú per la seva banda. Això no vol dir que l'any que ve farem una conjunta, una exposició conjunta.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bé, doncs el meu aquest any he participat amb dues obres. Bueno, tots hem participat amb dues obres degut a l'afluència de participants que hi ha, no? I bé, he portat dos collages que dona... Molta gent s'ha sorprès i m'ha preguntat: coi, no sabia que fes collage. I la veritat és que sí, que faig collage i també pinto, faig acrílics i collage, no? Però aquesta vegada he fet collage i com heu vist, una és la Gioconda i una altra és sobre d'una làmina d'un dibuix d'en Dalí, bueno, una pintura d'en Dalí que es diu Temps d'espera, es diu? Sí, Temps de transició. Uh-huh. I com sabeu, el col·legi dona molt joc, no? pots fer infinitat de coses, no? A mi em dona per retallar i sobre la figura, doncs, posar diversos elements, no? La de la Gioconda es diu de vacances, es titula de vacances, no? I es veu la Gioconda, doncs, amb un gelat, amb un fondo de com si fos de vacances, no? Que estigués amb un hi ha al fons un volcà. Hi ha les agudes també, i diversos elements.
0: Les agudes com una icona recurrent, no?
1: Que, sí, sí.
0: Tenim
1: sí.
0: Aquest turó tan bueno. Ficat aquí al davant que hi ha molta gent que queda fascinat per aquesta imatge d'aquesta muntanya.
1: Sí, sí, jo l'he pintat molt. Sempre que puc represento les agudes, no? Perquè és una muntanya molt, molt present, la tenim molt present aquí. La imatge aquesta de les agudes és molt... per mi, sempre a mi, des de que vaig venir al poble m'ha impressionat molt, no? A més és molt maca, molt atractiva.
0: Sí, és una pedra amb molta personalitat.
1: Sí, sí, sí, sí. I l'altra ja dic que és una làmina d'una pintura d'en Dalí, que també li he dibuixat elements i posat bueno, cotxes, persones, amb una hamburguesa, un Buda.
0: Una hamburguesa?
1: No l'has vista?
0: Sí. Aquesta no.
1: Sí, sí, sí. Doncs una hamburguesa i bueno, una església també i d'altres elements que se m'ha anat acudint buscant una mica, doncs, la imatge que jo volia donar, no?
0: Quins són els teus referents? En Tàpies? En Miró?
1: Bueno, a mi m'agrada molt... En Dalí és un dels meus preferits. Mira, veus l'hamburguesa?
0: Sí, això és molt delinear, no?
1: És que és sobre una pintura d'en Dalí.
0: Sí, exacte, sí.
1: És aquest, sí.
0: La dels rellotges, potser?
1: No, és aquest, moment de transició. A part dels elements. És un paisatge, és molt senzill, és una pintura molt senzilla.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però, i bueno, jo em va donar per posar aquests elements, no? Les persones, els astronautes, un venedor...
0: Sí, un globus d'aire calent.
1: Sí, un parell de globus, bueno,
0: sí, sí.
1: 4, 5, sí.
0: Com si estiguessin allà a Igualada,
1: sí,
0: fent
1: la
0: vols.
1: La lluna.
0: Molt bé, molt bé. Sí, sí, sí, sí.
1: Algun rato ho consultes. Mires Temps de transició d'en Dalí i ja veuràs com et sortirà. Uh-huh. Perquè és un quadre...
0: Bueno, un quadre, sí, sí. Conegut, no? D'aquesta època així hiperrealista.
1: Sí, bueno, és del 49, em penso. La pintura és de l'any del 49, 1949. Era dels principis d'ell. Sí. Uh-huh.
0: Molt bé, Manel, doncs un altre motiu més per visitar aquesta exposició. Tu quantes obres en tens? També un parell o tres?
1: Sí, sí, dues. Dues és per el que he dit abans, no? Que a l'haver tanta gent, més de dues, pues, no hi cabíem tots, no? Llavors ens van dir de fer dues obres.
0: De limitar-ho.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs anem per en Juanjo. Juanjo Frechilla.
2: Frechilla, sí. Juanjo Frechilla, sí. Bueno, hola, bon dia a tothom.
0: Bon dia.
2: Jo aquest any, la escultura que he portat, només he portat una, perquè quan faig coses, últimament faig coses molt grosses, i sempre m'ha d'ajudar algú. Normalment sempre és el Manel o algú, perquè pesen molt. I aquest any...
0: Necessites... O sigui, amb el Manel no el vols perquè tinguis amistat ni res, el vols perquè et faci de camàlic,
2: bueno,
0: no?
2: Bueno, és el company que m'acompanya i... Bueno, la qüestió és que volia portar...
0: Ja veus com t'aprecia, eh?
2: Volia portar algo senzill que no fos, saps, molt complicat. No?
0: Sí, sí, sí.
2: I he portat una... Perquè també deien que hi havia molta gent i que limitéssim una mica les obres, no? L'obra que he portat aquest any representa dues passions molt, molt importants en la meva vida. Una és anar a la muntanya i l'altra és fer escultures mòbils, coses que es belluguin, no?, en colors. En colors normalment són primaris. A més, també normalment quan m'agrada molt fer escultures de coses que em trobo, perquè donen un punt d'alçar, que no, no les programes, sinó que a partir d'algo que ja hi és has de construir algo que t'agradi. I en aquest cas era una sabina que vaig trobar una vegada que pujava al Matagalls, en aquest cas, una de les agudes, al Matagalls.
0: Sí, una altra muntanya important.
2: I quan vaig parlar normalment, si m'agrada algo l'agafo. I aquesta, bueno, pues, portes i es queda allà a casa, pues, abandonada molt de temps. Uh-huh. I després l'alumini, l'altra part és una escultura que té una sabina seca i després té alumini pintat i filferro. I llavors l'alumini, també quan retalla alumini en les estissores, normalment lo faig a mà, queden formes molt especials que normalment no el llanço, me'l guardo en una caixa.
0: Sí, els retalls que vas fent,
2: sí, sí, perquè
0: doncs es poden utilitzar després per fer una altra cosa.
2: Perquè normalment, a més, també passa que quan fas una cosa que surt així, si pretens fer això, no et surt ni de conya. Vull dir que... Llavors
0: sí, si ho
2: guardo,
0: no.
2: Perquè no, és que és molt, perquè fa rodones i fa espirals i fa virutes. I, sí, és
0: fa
2: flocs,
0: sí.
2: I al final un dia vaig dir, pues, bueno, o llanço, perquè arriba un moment que tens una caixa plena, no? I l'any passat vaig començar a fer-lo servir el material aquest. I ha sortit això. Que seria com una obra, un mòbil, no té un mòbil, i una part, no? Seria un estable, no? El que diria un soporte, que és la sabina, i al voltant d'ella, pues, té formes que es belluguen, no? I un mòbil del tipus Calder. A mi el Calder m'encanta. Bueno, no sé si la gent coneix Alexander Calder, que va ser un escultor d'Estats Units, americà, que bueno, va ser el que va inventar aquest tipus d'escultures mòbils que es belluguen amb el vent. I ha sortit això i bueno, tinc més, però he portat només aquesta. A vegades a la gavella costa... Tinc mòbils també més petits, també, que he fet també en les virutes aquestes, però a vegades és complicat de... Bueno, no he volgut complicar-me la vida aquest any, i això és el que he portat.
0: Però la teva especialitat és tot fer-ho en funció d'aquests mòbils, o tens alguna obra que és més estàtica?
2: Jo sóc electrònic, la meva formació és electrònica, i he sigut professor d'electrònica en un institut. La meva professió és electrònic, i llavors he fet coses que es belluguen, però amb motorets i amb llums.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. De fet, l'any passat també vaig demanar a la gavella allò. Quan em vaig jubilar vaig dir, bueno, què vull fer a la vida? Doncs pues continuar amb les escultures, no? I llavors reuneix tot el que jo sé fer.
0: Sí,
2: llavors,
0: sí.
2: És, i llavors vaig demanar a la gavella, i el Nadal de l'any passat, no d'aquest any, de l'altre, del 24-25, vaig tindre exposades aquí durant tres setmanes escultures d'aquest tipus, en llums, cordes que es belluguen, l'il·lumines i fa formes a l'aire, i també escultures també així del tipus de la que he portat aquest any, però il·luminades amb una ombra en tres colors que descomposen la llum amb una pantalla del darrere.
0: I
2: després també vaig també fer l'homenatge al Calder, perquè per mi ha sigut bueno, jo si no hagués conegut l'alcalde, segurament estaria, pues, hagués sigut professor d'escola i oferia algun llibre d'electrònica. Però quan tenia 20 anys vaig anar una vegada a una exposició seva a la Fundació Miró i vaig quedar impactat.
0: O sigui,
2: m'ha agradat molt.
0: Ha sigut el referent que t'ha
2: impulsat, sí.
0: Endinsar-te en aquest món de l'escultura,
2: sí, sí,
0: de
2: l'artístic. Sí, sí, perquè em va impressionar molt, no només les obres en si, sinó l'espai que generen, no?, en la interacció amb la gent. Perquè és un tipus d'escultures que dona vida a la gent que... O sigui, la gent passa a formar part de l'exposició també. I es genera un ambient, fins als nens o tot, entenc com funciona allò, doncs es belluga, mira, papa, es belluga això, i es genera un ambient, tota la Fundació Miró, jo vaig flipar molt. Uh-huh. I llavors vaig començar a fer, faig un nom per casa, perquè clar, tu pots comprar un... un calder no el pots comprar.
0: Sí, sí,
2: com a mínim
0: sí, sí.
2: Jo. Llavors vaig començar així i quan tenia temps pues, he anat fent. I ara pues, quan m'he jubilat, pues, hòstia, pues, bueno, mira.
0: Ja, el hobby aquest puntual s'ha anat convertint en una cosa una mica més intensa.
2: Bueno, jo, per mi tot és un hobby, eh? Fins i tot en el sentit de que a mi m'agrada apassionar-me i passar-me bé en el que faig, tant quan si prepares una classe com si fas una escultura. Mentre tu t'ho agafes a tope, eh? Bueno, pues, poses tot en aquest moment, no? I és un viatge que comences i a vegades no saps com acabarà, perquè comences amb una idea i a mesura que vas fent, pues vas... Aquesta ha sigut totalment així. I em vas provant les peces i això és el que... És com pintar, però amb coses sòlides, no? Seria com un...
0: Sí, o sigui, cadascú troba allò que l'ombra, allò que... la manera d'expressar-se, no? Uns és la pintura,
2: sí, sí.
0: Uns altres és la fotografia, uns altres doncs és així, fent aquests mòbils, o en Josep Maria fent aquelles cares així amb soldant peces, amb femelles, o amb trossets de ferralla. I...
2: Bueno, m'he oblidat del títol. El títol que l'he posat és Revivint, no? Perquè, bueno, Revivint té dos vessants, no? Un és la Sabina que estava seca allà a la muntanya, que s'hagués desintegrat, no? I seria part de, bueno, lo que serem tots, no? D'aquí un temps.
0: Sí.
2: Tornarem a, no? Els nostres àtoms tornaran a la natura. Però en aquest cas, aquesta Sabina l'he donat una altra vida.
0: Uh-huh.
2: I després també l'alumini, la major part de l'alumini, bueno, inclús el mòbil, perquè a vegades fas coses que després no fas servir, no? Perquè dius que no igual és molt gran o és molt petit, o sigui que en el fons el revivir és una cosa que no surt la paraula. Sí, que defineix tota l'escultura en si, no? Perquè tot el que hi ha allà ha sortit de coses que estaven...
0: Sí, ha ressuscitat, ha tornat
2: sí.
0: d'una cosa inerta que tenia una funció,
2: és com una,
0: s'ha reconvertit en una altra cosa molt diferent.
2: De coses que estaven, no? Ja
0: sí.
2: Més o menys definides i han format un tot que és el que...
0: Com un reciclatge,
2: sí, sí.
0: Una segona vida.
2: Sí, bueno, jo a part d'això també reciclo el material, eh? L'alumini que ha sortit de la deixalleria.
0: Ah, doncs mira.
2: En general... I les escultures que vaig fer també amb motorets i això, tot el que puc reciclar ho reciclo. Vull dir que els motorets sortien de les impressores de l'HP,
0: uh-huh.
2: Quan els llançava, quan la gent se l'acabava la tinta,
0: els llançaven a la deixalleria. I estaven farts de comprar recanvis, que són caríssims.
2: Sortia més fàcil comprar una impressora nova que comprar
0: el recanvi.
2: El recanvi de tinta. Bueno, no m'enrotllo més.
0: No, sí, a més ja estem al final del temps. Sí que m'agradaria abans de tancar aquesta segona part de l'Amics Residents dedicat a l'art per arbúcies és repassar la llista d'artistes que estan presents en aquesta exposició i recordeu que s'acaba el temps, ha estat tot l'estiu, però que la setmana que ve em sembla que ja s'acaba a partir del 19 o així és?
2: Sí, sí, queda una setmana.
0: Una setmana.
2: El 14, no? El 14. El 13.
0: No sé. Doncs recordem aquests artistes, tenim la Maite Tarrés, la Nedezka, Miquel Torres, en Josep Auladell, l'Elisabet Fuster, la Lisa Caro, la Núria Bolívar, en Josep Maria Viaplana, la Margarita Noguera, la Bebe Blanc, en Joan Mataró, Rosa Costa, Caterina Roca, Manel Grau, la Heidi Blanc, que han estat aquí presents, l'Àngel Romo, el César Gras, en Josep Guiolà, també present aquí, la Maria Antònia Pastells també ens ha acompanyat, en Juanco Frechilla, amb qui acabem de parlar, en Jordi Serrat, en Jeremy Mann, que aquest no fa pinta de que sigui d'aquí de Joanet, i la Maria Rosa Puigbí, que serien tots els artistes que participen, i ja he dit abans que d'una llarga llista d'artistes que no exposen, cap a una cinquantena, que m'ha passat al museu i que és gent que d'una manera o d'una altra, amb més intensitat o menys intensitat, doncs té activitat artística. Moltes gràcies a tots per la paciència i el temps que ens heu dedicat a oferir-nos el vostre art, i un aplaudiment. Sí, endavant.
2: No, també gràcies a vosaltres per muntar tot això, en un lloc així molt, molt emblemàtic, és la gavella d'Arbúcies. I fer servir l'espai Cabreres, que,
0: sí, sí.
2: Que normalment està buit. Vull dir que...
0: Sí, doncs mira, nosaltres volíem fer una cosa diferent aquest any, volíem fer com els de RAC1, però clar, amb els mitjans més, més senzillets, no? Un directe així pim pam. I bueno, suposo que ha sortit. Llàstima les connexions que ens han fallat ara en la sala d'exposicions, que era xulo fer-ho allà in situ. Però bé, doncs re, ara ja ens acomiadem. Manel, posem una mica de musiqueta, que et sembla?
3: Sí, senyor, us sembla.
0: Doncs vinga.
4: Gronxades pel vent, baixant.
0: Doncs gràcies a tots. Fins aquí arribem. Tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar de l'espectacle de la gala dels tres tenors, que organitza la Llar de Jubilats. Res de tot això no seria possible sense l'ajuda de Manel Canaleta a les xarxes socials. Manel,
3: sí.
0: I avui al control.
3: Hola, Jordi,
0: llavors en Xavi Soler amb la previsió del temps que ens l'ha enviat gravada, i a tots els companys col·laboradors que ens han acompanyat, en Ricardo Mejía, en Quim Arimany, en Carles Carbonell, en Nelson Paz, en David Merino, Joan Illa, Marta Rubio, i les noves incorporacions Anna Teixeira, Oriol Garriga i la Lali Vives. I especial agraïment al Joaquim Rivera, que sense ell doncs, no hauria estat possible aquesta connexió, que ens ha preparat la maquinària, l'enllaç, molt ràpidament per fer possible el programa. I res, un servidor, Jordi Soler, aquí al micròfon i els guions. Ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a e-books, Facebook i a Instagram. I podeu participar o col·laborar amb nosaltres al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb una nota de veu breu o un text al telèfon 603 487 129. I Amics i Residents és una producció de Ràdio Arbúcies des d'avui l'Espai Cabrera de la Gavella. No deixeu la nostra sintonia, ens retrobem la pròxima setmana. Saluto a tothom i molt bona setmana.

0: passada es van incorporar a la llista de Bausa Entra a Magnetic. Som-hi!
1: Número 40. Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Joe continua tenint presència encara a la primera llista des de la 39. Està estancada des de fa unes quantes setmanes aquest End of Beginning, no vol baixar. És que aquesta cançó, clar, és una de les imprescindibles d'aquest any i encara continua triomfant a les llistes de tot el món. Joe, End of Beginning, des de la 39. A la 38, després de moltes setmanes a la categoria dels aspirants, entra finalment Teddy Swims amb aquesta cançó brutal que es diu Mr. Know It All. Ja ho vam dir, que tard o d'hora entraria. Doncs mira, ja ha trobat el seu moment, la primera setmana de setembre.
1: Número 38. Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

4, en perd una. Des de la 34, 25 setmanes ja acumula aquesta cançó. Aquesta setmana, que per cert ha publicat el seu nou treball d'estudi, que està molt i molt bé amb cançons com aquest Fever Dream. Veurem si alguna altra de les cançons del disc triomfa, evidentment la posarem a la llista. Ara ens anem a la categoria dels aspirants, perquè la setmana passada et vam presentar dues cançons de Karol G. Encara no entren a la primera llista, veurem si ho faran la setmana vinent. De moment, escoltem la col·laboració amb Bruno Mars, una cançó que et vam presentar tot just fa una setmana, i que es diu Still. Doncs mira, aquí està encara esperant per sonar i per entrar a la primera llista, Karol G, Bruno Mars, cançó d'aquelles de Pitet. Aquest.

0: Tuturu. Ara continua tenint presència a la primera llista aquesta cançó de Sideerland. Des de la 32 en baixa una. També baixa aquesta setmana, s'ha acabat l'agost, i un dia qualsevol d'agost, doncs mira, en baixa dues, encara no marxa de la llista. Soc un bohemio, però encara tenim presència de més de 10 setmanes a la primera llista.
1: Que ho deies de veritat aquella nit, que queda tot l'estiu per decidir.
2: Número 31. La teva...

0: seva 23a setmana. A la 27, bona pujada per Shine, la cançó de UGL al costat de les veus de French Montana, producció de David Guetta, en suma 5.
1: Les novetats del moment a la primera llista.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo, que continua tenint presència a la primera llista aquesta setmana amb dues cançons, perquè aquesta setmana la llista ha marxat de Cure, una de les tres cançons que tenia l'artista. També ha marxat de la llista Mama Dusha amb La millor gent del planeta i La Madonna amb Dance Teria. Per tant, tres entrades. De moment hem escoltat dues d'elles, amb Teddy Swims i The Bowser, i de seguida tindrem la tercera. Perquè Olivia Rodrigo en perd una i a la 25 hi tenim la tercera entrada, que se l'emporta una cançó que des de feia moltes i moltes setmanes estava a la categoria de

És la pujada més important de la setmana. L'hem tingut ara mateix, des de la 24, sumat 14 posicions de cop. Loser, la cançó de Tame Impala, que fa tot just unes setmanes va incorporar a la llista i que ja fa aquesta pujada espectacular. De seguida, la 23, abans ens anem de nou a la categoria dels aspirants per posar Café con Ron, cançó que la setmana passada et vam presentar. És una cançó original de Bad Bunny, recuperant, doncs, cançons tradicionals de Puerto Rico, i ara triomfen amb aquesta cançó, amb aquest remix de Clan, remix Afro House, que ens ha agradat moltíssim i l'hem passada com a nou.

Olivia Rodrigo torna a tenir presència des de la 23, aquesta es deia Stupid Song, en perd dues. També baixa aquesta setmana Flashy Ice Cream, des de la 22, imagina. Número

0: tant.
1: Els Catarres continuen tenint presència a la primera llista, això sí, aquesta setmana baixen un lloc, passant de la 20 a la 21. I abans de tancar hora anem a recuperar una cançó que tal setmana com la que ens trobem, però d'algun any anterior, havia ocupat el número 1 de la primera llista. Avui ens anem fins l'any 2019, perquè fa 7 anys enrere la nostra artista més internacional ocupava el número 1 de la llista i a més ho feia amb una cançó en català. Parlem de la Rosalia, que torna a sonar a la primera llista, en aquest cas, a Milionària.
2: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1 de la primera llista.
3: La Rosalia.

Comença amb Bruno Mars, obrim la segona hora de la llista. Això es deia On My Soul, és una altra de les cançons del seu treball de romàntic i que puja a la primera llista dues posicions. T'acabes d'incorporar, doncs que sàpigues que t'has perdut ja les entrades de Deep House des de la 40 amb Magnetic, també de Teddy Swims des de la 38 amb Mr. Know It All i també de Michiko, la cançó de DJ Logic i Jason Derulo, des de la 25. També hem posat a la categoria dels aspirants cançons de Karol G i de Clan. I ara anem a posar a la categoria dels aspirants Adela. Adela és la primera vegada que sona a la llista i ho està patant de mala manera amb aquesta que es diu Ain't in Los Angeles. Atenció a aquesta cançó que farà molt i molt de mal. La tenim ja com a nou aspirant a la primera llista, el debut d'Adela.

0: Bona pujada per Somber. És la seva cinquena setmana per aquest artista que en suma 6, passat de la 24 a la 18. Tot el contrari que Ariana Grande, que ja va liderar la primera llista i que des de llavors doncs, mira, va baixant posicions. La tenim a la 17, baixa 2, Head That I Made You Love Me.
1: Número

La setmana passada es van portar la pujada més important, aquesta ni de bon tros, perquè només en puja dues. Katsai, això sí, cap amunt, amb això que es diu Animal. De seguida a la 15, abans tornem a la categoria dels aspirants, perquè la setmana passada vam estrenar aquesta cançó d'Alba Morena. És la primera cançó en català que ens presenta la llista i és una versió d'un tema original dels Manel. Es diu El Mar. Doncs mira, aquí la tenim com a aspirant per entrar a la llista. El Mar.

l'editor a l'èxit de Ana Mena i Olola Índigo, que la tenim situada des de la 14 a la 13, puja 3 llocs. La primera que hem conegut d'Estela Lefty a la primera llista es diu Boston. Des de la 13 en suma 3.

0: Estem a punt d'obrir el top 10, descobrir les 10 cançons més importants de la setmana. Aquí teníem a Taylor Swift, que avui abandona el top 10 amb aquest I Knew It, I Knew You. Per tant, tindrem una nova incorporació entre les 10 primeres posicions. Abans, anem a la categoria dels aspirants per estrenar la nova cançó de Ginestar. Atenció, perquè ho hem fet amb una col·laboració que estem convençuts que ho petarà de mala manera. Al costat de Nil Moliner. Atenció a aquesta col·laboració, eh? Serà una de les imprescindibles d'aquesta tardor. Es diu, amb qui estaràs? Doncs amb qui estaràs millor que amb els companys de Ginestar i de Nil Moliner aspiren a la llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Arriben les 10 cançons més importants de la setmana.
1: Here we go. Yeah.
2: El top 10
0: de la primera llista.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com ans.
4: Número 10.

Després de moltes setmanes, a la 12, a la 11, allà mantenint-se posicions, finalment ja són a dins del top 10, 31 fam. Anem tirant, doncs anem tirant cap amunt perquè en sumen una. Tot el contrari que els tiets, situats des de la 9, en baixen dues, ja va ser líder de la llista fa unes quantes setmanes, era això.

Baixada pels amics de les arts. Segurament t'estimo. Atenció, que en cau 3 de les 5 a la 8 en la seva 14a setmana. De seguida a les 7 amb Dani Six Discrit, que en pugen una amb Que s'aturi el temps. Abans anem de nou a la categoria dels aspirants per escoltar una altra cançó de Karol G, que tenim a la primera llista a la categoria dels aspirants, al costat de Jude Line i de Rusovski. La setmana passada te la vam presentar com a novetat i aquí la tenim encara com a aspirant. Baby Wow! A veure què tal et sembla, perquè a nosaltres ens té totalment enganxats.

City mantenint posició des de les 6, Self-Aware, 14a setmana, i bé, aquí està, per l'entrada en aquesta posició. A les 5, la setmana passada, la vam entrar entre el top 10 i aquesta en suma 5. Talk to You, l'èxit de Noder, que fa camí cap al primer lloc de la llista, de moment la tenim a les 5.

0: Doncs atenció, avui tindrem un nou número a la primera llista perquè la Graciosa perd el lideratge de posar 3 setmanes consecutives al número 1 i Quevedo cau en 3 al costat d'Elvis Crespo. Per tant, número 1 renovat per aquesta primera setmana de setembre. No serà per banda neon, no, perquè el ventilador manté posició des de la número 3, l'èxit amb costat de Buos i de Mont DJ. Per tant, tampoc serà líder.
1: Número 3.

Pugen dues posicions, Moving to the Suns, que era a les portes del lideratge amb aquesta posició, que s'ha quedat sumant-ne dues. I per tant toca descobrir el nou líder de la primera llista, una cançó que ja es veia, quan la vam estrenar ja es veia que tard o d'hora arribaria el número 1. Li ha costat 12 setmanes, però la primera setmana de setembre serà per a aquest parell, per Joan Dausà i per Mama Duixa. Arriben al número 1 amb aquesta cançó dedicada a la filla de Joan Dausà, la Julieta. Ai, quin temps d'escoltar i de cantar aquesta cançó. Papi, posa'l al disc, és el nou número 1 per tota aquesta setmana aquí a la primera llista. Ens retrobem d'aquí a 7 dies amb més èxits. Que vagi bé, bona setmana. Número 1.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta del risc d'incendi forestal i avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
2: Es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Els bombers han estabilitzat, o han donat per estabilitzat, com diem, l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als íprims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40 o 41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33 a 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
0: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
2: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
0: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: Encara més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada pels fets delictius anteriors.
2: L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
0: I en cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: I en els esports, demà el diumenge el Barça juga un quart de cinc al Camp del València. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
2: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
0: I per la seva banda, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal al municipi de Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar aquest matí les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 del matí a prop del camí ral del Monestir, al massís del Mont Negre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i dos mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
0: Seguim parlant de meteorologia perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment de cara a la tarda a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és d'entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: Segons mateixes dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que s'ha registrat a Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42 graus i mig a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
0: I tenim encara més dades perquè l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 nits tòrrides de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades d'aquesta estació. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral. 25,9, per exemple, a Barcelona Raval, 25,3 a Mataró o 25,1 a Badalona Museu.
0: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessita del seu suport perquè tiri endavant.
2: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts, situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya, veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: El portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
5: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
2: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir els responsables d'economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
6: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
2: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
0: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
7: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
2: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran del succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant el període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: I més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
2: Un dels dos joves que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona pròxima de l'agressió de la matinada de dimarts. Tots dos tenen diversos antecedents policials per delictes com ara robatori amb violència. Dimecres, la secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar l'internament en règim tancat per als dos joves de 15 i 16 anys, detinguts per la mort apunyalades d'un home a Manresa la matinada de dimarts. En un dels casos s'ha decretat tractament terapèutic. El mateix dia, més d'un miler de persones van fer una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per retre homenatge a la víctima.
0: I seguim amb successos. El jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
2: La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui encara qualificar el fet.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutjar derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
8: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
2: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
0: I també encara en l'àmbit educatiu, Barcelona iniciarà el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
2: En total obriran portes 106 centres amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suportat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
9: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
10: Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
11: Amic, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona.
0: Aquesta que estem escoltant és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
2: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona, la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
11: És un dels equips que atresora dins dels seus jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
0: Obrim ara plana local. Comencem a la Garriga, que es torna a convertir en la capital de l'esmorzar de Forquilla amb la semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla.
2: Demà el poble tornarà a ser la seu de la semifinal barcelonina d'aquesta competició, que busca els restaurants amb una millor proposta gastronòmica. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
12: Per segon cop al poble és la seu d'aquesta cita gastronòmica on 7 establiments es disputen el pas a la gran final catalana en un esdeveniment que combina la competició de cuina amb un esmorzar popular. Organitzat pel grup de sanejament porcí Como Pomona i participa en un total de diferents establiments del territori que presenten les seves propostes per esmorzars de Forquilla. El regidor de promoció econòmica de la Garriga, Àlex Valiente, repassa més detalls d'una cita que promou la cuina tradicional.
13: Des de la Garriga ens van proposar acollir l'any passat ja la primera edició, acollir la final de la província a Barcelona, i aquest any també ens han proposat que la Garriga, ja que tenim aquesta tradició del porc i de la botifarra, doncs poder celebrar la segona edició d'aquest esdeveniment aquí a la Garriga també.
12: Tot plegat comença diumenge a les 10 del matí. També hi haurà esmorzar de Forquilla amb botifarra i mongeta del ganxet per unes 120 persones que s'apropin a l'espai de Can Luna a la Garriga.
0: I fem parada també a Sant Cugat, on l'Ajuntament ha prohibit circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria.
2: Es tracta de dos carrers molt cèntrics a la ciutat que són peatonals i per on cada dia passegen milers de persones. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. S'han instal·lat diverses senyals fent referència a aquesta prohibició. Des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
14: La mesura ha estat ben rebuda per part dels usuaris, tant els més grans com els més joves, ja que consideren que això contribuirà a augmentar la seguretat en aquestes dues vies d'una alta afluència de vianants. D'aquesta manera, diuen, s'evitaran diversos ensurts freqüents a causa d'aquests vehicles de mobilitat personal.
15: A mi em sembla molt bé perquè de vegades passen los patinets a una velocitat que pot fer caure.
16: Hem d'aprendre a integrar aquests nous vehicles de mobilitat personal, que al final poden ser molt útils, però també s'ha de saber regular. I penso que a més és un carrer residencial on pot haver gent gran, gent més vulnerable.
17: Normalment acostumo a anar amb el meu gos i passen molt a prop i clar, hi ha vegades que dic, doncs poden fer mal al meu gos, em poden fer mal a mi, que és una mica incòmode estar tota la zona pendent, sobretot a un carrer que és peatonal.
14: La mesura, segons apunta el govern local, vol millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. Afegeixen que estudiaran de quina manera la policia local ha de continuar fent tasques de conscienciació a la ciutadania, més que no pas posar multes als usuaris d'aquests patinets.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
18: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vallencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
19: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
18: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armand Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
0: Parlem també de música, perquè Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial.
20: disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será un más de tantos.
2: En un Palau Sant Jordi ple de gom a gom i amb un ambient molt calorós, a les 9 en punt es va aixecar la cortina que amagava l'escenari on Aitana oferia el primer dels seus 4 recitals a la capital catalana. La posada en escena amb 3 pantalles de grans dimensions simulava una habitació blava coincidint amb el títol del seu darrer àlbum i també de la mateixa gira. La cantant catalana va desplegar un gran espectacle on no van faltar cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada Superestrella. La seva proposta pop va convèncer un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, que són els colors de la gira.
0: Són les 2:20, anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem avui parlant de futbol femení perquè el Badalona Women s'ha imposat per 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la segona jornada de la Lliga F. El gol l'ha fet Maria Llompar al minut 88. El partit disputat a la Dani Jarque ha acabat fa només uns minuts. Connectem doncs en directe des de Radio Ciutat de Badalona. Mònica Martín, bon dia.
21: Bon dia, com esteu? Doncs sí, exactament, en aquest tram final és quan s'ha marcat aquest gol amb una assistència meravellosa de Paula Sánchez cap a Maria Llompar. A la mitja part, de moment, el Badalona anava dominant bastant a nivell de possessió, però és que amb els canvis que s'han fet s'ha tornat un revulsiu i el Badalona ha trobat aquests espais per poder fer aquest gol que els hi fan dur als 3 punts. Ja de cara a la setmana vinent, a la jornada 3, Badalona viatjarà a Eibar, a Ipurua, i tindrem un nou enfrontament, on esperem també que el Badalona es pugui alçar amb aquests 3 punts.
0: Moltes gràcies, Mònica, i apuntem doncs aquesta victòria del Badalona Women en aquest primer derbi català de la Lliga F d'aquesta temporada 2026-2027. Seguim a la Lliga F perquè per la seva banda el Barça jugarà contra el Sevilla a 8:45 del vespre a Terres Andaluses.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha lloat les qualitats d'aquest Sevilla.
22: Cada partit és diferent perquè el rival et proposa coses diferents. No vam tenir aquí un partit la jornada 1 contra el Tenerife amb un equip que va venir a jugar a força directa, un equip que es va tancar bastant a camp propi, i aquest cap de setmana juguem a fora, no a casa, juguem a camp del Sevilla, i juguem contra un equip alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, un equip que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: A banda de la Lliga, el Barça femení ja coneix els seus rivals en la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, al Bayern de Munic, al París, a la Roma, al Servet i al Kogge.
0: I del futbol femení ens n'anem al masculí. No deixem de parlar del Barça, que s'enfronta demà diumenge a partir d'un 4:45 contra el València.
2: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Hansi Flick s'ha referit a aquest partit en la roda de premsa prèvia al duel contra el València.
23: En veure el partit d'ahir, jo crec que el Real Madrid va jugar bé. D'això es tracta. Van tenir ocasions i al final això és futbol. Això pot passar sempre. Per nosaltres és important centrar-nos en nosaltres mateixos. El que volem és jugar amb el nostre estil de joc. Tothom ha d'estar compromès 100% amb això. Òbviament, demà serà un partit difícil. Juguem fora de casa contra un equip dur. Però és normal, no hi ha excuses. Hem d'estar preparats, però volem guanyar, clar. I no sempre és fàcil.
2: Per cert que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubte pel partit de demà. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rebrà el Sevilla.
0: De la primera divisió ens n'anem a la primera federació on avui juguen Sant Andreu i Nàstic. Els barcelonins reben l'Àguiles a Can Dragó a 6:45 i a 7:45 el Nàstic visita el Cartagena. Tenim precisament la prèvia del partit dels tarragonins des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
24: El Nàstic visita avui l'estadi de Cartagonova amb l'objectiu de sumar els 3 punts. L'equip vol encadenar 2 victòries seguides, allargar les bones sensacions i buscar que el rival no el sotmeti tant com ho va fer el passat cap de setmana el Real Saragossa. Els de Xisco Campos volen millorar respecte a la temporada passada, no escatimar esforços, i sí que hi ha molt marge de millora respecte a la Lliga passada en els partits a domicili. El defensa del Nàstic, Frank Hill, explica com veu l'equip en aquest inici de Lliga.
25: Estamos muy tranquilos con el trabajo que habíamos hecho, teníamos muchas ganas de demostrar lo que teníamos y el juego que sabemos hacer. El nivel que dimos el otro día, mínimo tenemos que igualarlo porque la competició va ser molt exigente i tenim que estar a aquest nivell.
24: Xisco Campos recupera efectiu respecte al primer partit de Lliga. El partit es juga aquesta tarda a partir de 6:45 a l'estadi municipal de Cartagonova davant del Futbol Club Cartagena.
0: I aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona i la tercera federació.
2: Aquesta tarda jugueu bona part de la jornada de tercera. Tona, Mollerussa, l'Escala, Grama, Vilassar, Pobla de Mafumet, Vilanova, l'Hospitalet i el Martinenc Badalona. I demà diumenge i en directe a Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més Atlètic Lleida Cornellà.
0: Tenim precisament la prèvia del partit entre el Martinenc i el Badalona des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona debutarà avui a la Lliga al camp d'un recent ascendit, el Martinenc. El conjunt escapolat ja està avisat de la pretemporada, ja que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós. Ara, però, arriba l'hora de la veritat pel Badalona, que una temporada més està obligat a lluitar per ascendir de categoria. El debut al camp del Martinenc no es pot qualificar ni molt menys de partit trampa, precisament perquè els barcelonins ja van demostrar el que són capaços. És cert que aquell 3-0 de fa 3 setmanes no tindrà res a veure amb el partit d'avui, però per part del tècnic del Badalona, Genís Sampietro, i dels seus jugadors, l'anterior enfrontament haurà servit per prendre bona nota. La idea de joc del nou entrenador s'ha d'anar reformant cada cop més i mostrar també l'imatge d'un conjunt compacte. Escoltem el tècnic escapulat, Genís Sampietro.
4: Juguem a un camp que serà un camp complicat a la categoria, un camp que és petit per lo que a nosaltres ens agradaria, llavors jo crec que els fa molt més forts a ells en aquell context i trobarem un equip, crec que està ben treballat en defensa, crec que són dinàmics i tenen les idees clares també quan transiten, per tant, ens obligarà a estar molt bé i però estic convençut que l'equip donarà molt bona versió.
3: El duel entre el Martinenc i el Badalona es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al municipal del Guinardó.
2: També comença la Lliga de Segona Federació Femenina. Aquesta tarda, Osca Barça C, Elx Espanyol B, Llevant B, AM i Europa Samper.
0: Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició mitja que fa possible darrere nostre a la producció del servei d'informatius de la xarxa i als micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor Eduard París.

0: Creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de misteris al tren. Porto't un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la Situació Conjunta de Risc d'Incendi Forestal i d'Avís de Calor Diurna per aquest cap de setmana.
3: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
1: Coneguem ara la previsió del temps per a les properes hores. Marja Ureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als íprims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
1: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
3: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
1: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
3: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Anem ara a Cultura. Les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
3: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: I en els esports, a la primera divisió masculina, el Barça juga demà diumenge a partir d'un 4:45 al camp del València.
3: Ho farà després de la derrota del Madrid ahir 1-0 al camp del Betis. La primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho, també diumenge a les 9 de la nit, l'Espanyol rep el Sevilla.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la Situació Conjunta de Risc d'Incendi Forestal i d'Avís per Calor Diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu, a més, que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
3: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa, per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment al matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
1: Per la seva banda, els bombers han donat per estabilitzat precisament un incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 del matí, a prop del camí ral del Monestir, al massís del Mont Negre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aèris dels bombers s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
1: Seguim parlant d'aquesta meteorologia perquè el Metrocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com és el cas de Lleida, on la previsió és de 8 a 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
3: Segons dades del Metrocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que ha registrat Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42,5 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre, a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
1: I en aquest sentit, l'estació de Portbou Coll de Belitres a l'Alt Empordà ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara des dels 40 anys de dades. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral, com els 25,9 a Barcelona Raval, els 25,3 a Mataró o els 25,1 a Badalona Museu.
1: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè es tiri endavant.
3: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: Per la seva banda, el portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també cap a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
6: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país, i amb això no s'hi juga.
3: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir, els responsables d'economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
7: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
3: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
1: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
3: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat...

0: per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
1: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran d'aquest succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant aquest període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
2: Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut també aquest divendres un home de 42 anys acusat de apallissar la seva parella a Aitona, a la comarca del Segrià.
1: Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat fonts de l'Agència Catalana de Notícies, l'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada. El sistema d'emergències mèdiques va activar una ambulància i inicialment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a la unitat de cures intensives, però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
2: I més successos. Un treballador de 39 anys ha mort aquest divendres a la tarda en caure de la teulada d'un edifici on hi feia tasques de manteniment a Igualada.
1: Segons han explicat els Mossos, que consideren el succés un accident laboral, els fets han tingut lloc cap a 4:45 al carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia. En rebre l'avís, agents del cos de seguretat catalana es van adreçar a l'indret i van constatar que l'home s'havia precipitat cap al pati interior de la casa del costat. També s'hi van adreçar efectius de la policia local d'Igualada, 2 dotacions dels bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar la vida de l'operari.
2: I encara un apunt més, un incendi elèctric a l'interior d'un restaurant d'Arenys de Mar ha deixat un balanç de 10 afectats per inhalació de fum, tots de caràcter lleu, segons han informat els bombers i el sistema d'emergències mèdiques.
1: L'avís del foc s'ha rebut poc després de 8:15 d'aquest matí al carrer de Josep Anselm Clavé. L'incendi s'ha localitzat al restaurant, situat a la planta baixa d'un edifici de 3 plantes i no ha afectat cap habitatge. Els veïns de la segona i de la tercera planta s'han confinat al terrat de l'immoble i posteriorment han estat atesos per una ambulància. S'han comptabilitzat 10 afectats per inhalació de fum, tots en estat lleu i tots donats d'alta in situ.
2: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
3: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant, jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
1: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
2: I encara en matèria educativa, Barcelona inicia aquest nou curs escolar amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
1: En total, obre en porta 106 centres amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
4: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
5: Els oferim tot seguit la retransmissió del partit

0: Barcelona, Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
1: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva.
2: Aquesta que escoltem de fons és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
3: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona a la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
1: Altres hores dins del seu jugadors, més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la...
2: Obrim ara plana local. Parlem d'un estudi del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i l'agència Imagina, que diu que els catalans mirem el mòbil una mitjana de 2,3 hores al dia.
3: No obstant això, hi ha perfils que superen en escreix aquest temps i registren comportaments addictius amb el dispositiu, sovint lligades a altres addiccions. Un dels perfils que més preocupen en aquest sentit és el dels joves. Més detalls des de Cugat Mèdia. Sara Bella.
4: El doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències del CAP de Sant Cugat, diferencia el fet de fer-ne un ús intensiu i en fer-ne un ús compulsiu quan la persona que no pot accedir al mòbil comença realment a presentar símptomes d'ansietat d'abstinència. Per combatre l'ús o l'abús del mòbil entre els més joves, Muro té clara la fórmula, una bona base educativa i activar canvis legislatius.
5: No utilizaré el mòbil para que el niño esté callado o para que no me dé la tabarra, porque si no se hace desde allí, luego ya es muy complicado. Cuando ya está puesto en marcha la adicción o por ejemplo, adicción al juego a través del móvil, evidentemente que hay que concienciar a la persona del problema que es, motivarla, tener la ayuda y el soporte exterior, pero si queremos que esto cambie, tendría que ser desde la educación y también desde la legislación.
4: Més enllà dels joves, Muro també posa el focus en la importància de la desconnexió digital en l'àmbit laboral i en aquest sentit considera que les empreses i organitzacions haurien de fer un pas endavant amb aquestes polítiques, sobretot en càrrecs de responsabilitat.
2: Parlem ja de cultura i comencem amb castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
3: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vellencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
7: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
6: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armand Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
2: Parlem ara de música, concretament del grup Pepeti i Marieta, que fan un punt i a part pel que fa a les seves actuacions damunt dels escenaris.
3: Més de dues dècades després del seu primer concert a Ulldecona, el grup liderat per Josep Bordés s'acomiada del públic amb un balanç plenament positiu i fets com haver actuat al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Quan la gratitud s'encola per la porta, la queixa surt per la finestra.
9: Després de 23 anys de trajectòria, el grup Pepeti i Marieta diu adeu als escenaris. La banda nascuda a Ulldecona clou una etapa on la música ha estat la seva forma de vida, sumant vivències inoblidables i actuant en espais de gran format. Escoltem Josep Bordés, cantant de Pepeti i Marieta.
10: Si jo m'hagués de dirigir al Pepeti i Marieta de fa 22 anys, que és quan van començar, i li hagués de dir pues, que tocaríem a llocs tan significatius pues, com el Palau Sant Jordi, per exemple, pues, diràs que no mos ho haguéssim cregut, no? I és una cosa que ha passat. Fins i tot hem tocat també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Vull dir, hem tocat a llocs molt diversos. La vida musical mos ha portat a viure experiències molt xules i molt gratificants, a conèixer moltíssima gent, que al final és el que realment mola, i fins i tot a convertir la música en el nostre modus vivendi, no? Vull dir que la valoració, molt positiva.
9: Un projecte que, tot i els diferents canvis d'estil musical, s'ha mantingut com un altaveu de la llengua catalana i el caràcter ebrenc.
2: Canviem la música pel teatre. Una celebració col·lectiva de la mà de Califato 3x4 tancarà la 13a edició del FIT Noves Dramatúrgies.
3: L'espectacle de Cloenda tindrà lloc aquesta nit a Tarragona a partir de 11:45 al Passeig de les Palmeres. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: Esteban Bove i The Gardener, membres de Califato 3x4, versionaran la cançó que Carlos Cano va fer en homenatge a José Pérez Ocaña amb la participació de la coral Bonavista Gospel Choir. Des de 2018, aquest grup fusiona el flamenc i el hip-hop per reivindicar una Andalusia moderna, popular i mestissa. A Tarragona venen de la mà del sevillà Alex Peña, que també porta aquí una escultura interactiva molt curiosa.
12: No sé si conoceréis la romería de la Virgen del Rocío, muy en la que pasan a los bebés, a los niños pequeños, los pasan de brazo en brazo hasta que tocan la Virgen allí en la muchedumbre. Y bueno, entonces he hecho ese paralelismo ahí también partiendo de la Virgen del Rocío que tenía Ocaña, ¿no?, hecha en papel maché.
11: Del cap de setmana de FIT també destaca Manual per éssers vius dels barcelonins La Mula, que porten una escenografia vibrant i irònica al Teatre al Magatzem.
2: Seguim amb cultura amb la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha arrencat aquest divendres a Organyà amb la jornada Una llengua que canta, dedicada a reflexionar sobre el paper del català en l'àmbit musical.
3: En l'arrencada del festival hi han intervingut la cantant i actriu Marta Roure, la cantautora Roser Puigbó i el músic i percussionista Arnau Obiols. Han posat en valor el vincle de la paraula i la música i han abordat també l'abast i la capacitat de la llengua catalana per expressar-se i créixer a través de la creació musical. I també s'ha destacat el paper de la nova cançó com a reivindicació de la llengua catalana. Escoltem Marta Roure i Arnau Obiols.
13: Va ser un acte reivindicatiu en el que és la nova cançó, va ser un acte també reivindicatiu, o si més no, de continuïtat, no? De generacions que ens van precedir, que, on el català era perseguit. Per tant, ara el català es viu d'una altra manera, no? Es viu com un acte de naturalitat, o així hauria de ser.
14: Fer un català m'ha portat un color, m'ha portat una sonoritat, no? I una manera de veure la vida, no? I això és la part amb què em quedo.
3: La Fira del Llibre del Pirineu, que s'allargarà fins demà, ha incorporat com a novetat l'Espai al Planell, on s'hi fan actuacions musicals.
2: I acabem al Passeig de Mar de Palamós, que es converteix avui en l'escenari de l'activitat Juguem en Català, promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana Badia de Palamós.
3: Es tracta de crear un espai per a infants i adults per fer jocs i ball amb l'ús de la llengua catalana en primer pla, una proposta per potenciar el català com a eina en el joc dels infants, als patis de les escoles, a les places i també entre els amics. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
15: Ja fa temps que els lingüistes coincideixen en el diagnòstic d'una reducció progressiva de l'ús social del català, també en les franges d'edat més primerenques, malgrat la immersió lingüística a les escoles. Juguem en Català proposa revertir aquesta tendència. Jordi Salvador és el coordinador de l'ANC Badia de Palamós.
16: Malgrat els més de 40 anys d'immersió lingüística a les escoles del país, escoltem els infants i els adolescents usar habitualment altres llengües per jugar al pati o a les places. La pervivència del català com a idioma depèn de nosaltres mateixos, però sobretot dels nostres descendents.
15: La festa Juguem en Català estarà activa al Passeig del Mar de Palamós entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La mainada que hi vagi pot participar en curses de sacs, estirada de corda, gomes de saltar, xarranques o cursa de cabassos, entre altres. D'altra banda, l'associació Escampillem ensenyarà a ballar i dirigirà unes danses populars acompanyades de música en directe.
2: Són les 2 i gairebé 54 minuts, moment de parlar d'esports.
17: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem a la primera divisió masculina, on demà a partir d'1:45 el Barça juga al camp del València.
18: Ho
3: farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Per cert, que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubta per al partit de demà. També demà diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep al Sevilla.
2: A la segona divisió, el Girona visita un quart de 5 el camp de l'Sporting de Gijón.
3: El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
18: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
2: Per la seva banda, el centre d'esport Sabadell juga dilluns a la Nova Creu Alta davant del Córdoba.
3: Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
19: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los amb contundència.
2: Camion d'esport, ens anem a l'hoquei herba. El campionat de Catalunya de la divisió d'honor ha disputat ja les primeres jornades amb avantatge per al júnior i el Club Egara. En categoria masculina, ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
20: En joc les primeres jornades del campionat de Catalunya de divisió d'honor masculina i femenina. En el grup A de la categoria masculina, el júnior domina després de guanyar els seus dos partits, davant l'Atlètic i davant el Futbol Club Barcelona. En el grup 2, el Club Egara ha aconseguit una victòria davant el Polo 3-4 i Club Deportiu Terrassa i Polo empataven a 2 gols. És de moment el grup més igualat. En el grup B, a la primera jornada, Polo 0, Júnior 1 i el Club Deportiu Terrassa, que guanyava per 2-1 al Real Club de Polo. Recordem que en aquesta divisió d'honor femenina avui es disputarà el partit que jugaran Júnior i Club Deportiu Terrassa a 8:45 del vespre.
2: I acabem amb un apunt de futbol sala perquè el Barça juga aquesta tarda a partir d'un 4:45 les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant del Jaén. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.

0: El PP torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se, diuen, el seu suport. La consellera d'Economia, Alícia Romero, explica al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor. El president rus Vladimir Putin ordena parar els atacs a Kiev durant 3 dies per la visita dels emissaris de la Casa Blanca a la zona per presentar un nou pla de pau per a Ucraïna. Hores abans, Moscou ha bombardejat diversos objectius, entre els quals l'aeroport de la capital i una fàbrica d'acer al centre del país. Hi ha mort 5 persones. Donald Trump diu ara que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat avui un petrolier iranià a l'illa de Kharg, el principal centre d'exportació de cru de Teheran. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que fa un mes va entrar de manera massiva a la ciutat autònoma. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern saudí, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del port al·legant raons de seguretat. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa, màximes que avui tornen a fregar o superar els 40 graus. També es manté l'alerta pel risc d'incendi amb 34 municipis de 10 comarques amb el nivell de perill extrem. El foc de vegetació que s'ha declarat a Tordera al Maresme ja està controlat i s'han desconfinat les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. La productora catalana Astor Media participa a la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa la península Ibèrica per portar un quadre de Velázquez de la cort de Lluís XIV. Part dels paisatges i dels figurants són lleidatans.
1: Esports.
2: Lamine Yamal viatja a València, però serà dubte fins a última hora per jugar demà amb el Barça Mestalla per molèsties per un cop. I a la Lliga F, final, Espanyol 0, Badalona 1. A la tarda, Sevilla-Barça a 8:45.
0: Tarda canicular, com dèiem, amb molts indrets, nous rècords de temperatura pel mes de setembre, també demà la calor serà intensa.
1: 3Cat Info.
0: Passem poc més de 3 minuts de les 3 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament que proposa el govern espanyol després de deixar la cadira buida ahir a la reunió on es va aprovar. I ho ha fet a l'arrencada del curs polític a Madrid, on tant ella com el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, han acusat Pedro Sánchez d'impulsar aquesta nova llei de supervivència política i per comprar voluntats, diuen, aquí a Catalunya, Madrid, Tania Tàpia.
3: Isabel Díaz Ayuso es va quedar sola en el boicot a la reunió dels consellers d'Hisenda, però avui, al costat del líder del seu partit, ha defensat que Madrid s'havia de plantar.
4: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a 4 mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
3: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diner públic que avui ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
4: Si tienen...
5: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
6: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 22%.

0: estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern saudí, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del port al·legant raons de seguretat. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa amb màximes que tornaran a fregar o superar els 40 graus. També es manté l'alerta pel risc d'incendi amb 34 municipis de 10 comarques amb el nivell de perill extrem. El foc de vegetació que s'ha declarat a Tordera, al Maresme, ja està controlat i s'han desconfinat les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El PP torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Feijóo i Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu al suplement que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor. Vladimir Putin ordena aturar els atacs a Kiev durant 3 dies per la visita dels emissaris de la Casa Blanca a la zona per presentar un nou pla de pau per Ucraïna. Hores abans, Moscou ha bombardejat diversos objectius, entre els quals l'aeroport de la capital i una fàbrica d'acer al centre del país, on han mort 5 persones. Donald Trump diu que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat avui un petrolier iranià a l'illa de Karg, el principal centre d'exportació de cru del Teheran. La pel·lícula Cronos fa història amb la millor estrena d'una producció catalana i en llengua catalana. Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017 i ahir va portar més de 16.000 espectadors als cinemes. La productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa la península Ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort de Lluís XIV. Part dels paisatges i dels figurants són lleidatans.
1: Esports. Lamine Yamal viatja a València, però serà dubte fins a última hora per jugar demà amb el Barça Mestalla per molèsties per un cop. I a un quart de cinc comença el Barça-Jaén, la segona semifinal de la Supercopa de Futbol Sala. El Pozo de Múrcia és el primer finalista.
0: I el temps. Avui tindrem una tarda molt càlida, canicular, amb nous rècords de temperatura pel mes de setembre. Els valors més alts tornaran a tocar els 40 graus i moltes màximes se situaran entre els 35 i els 38 graus. Demà es mantindrà la calor intensa.
2: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts de les 4 de la tarda. Els informa Quim Codines. Bona tarda.
2: 3CAT Info.
0: El govern espanyol tira pel dret i agafa el control.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 22%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda a les 5.

0: Els Estats Units ataquen diversos petroliers iranians en resposta als atacs previs de Teheran contra la seva flota i adverteixen que eliminaran 3 vaixells iranians per cada atac que pateixin. La Casa Blanca treballa en una estratègia de postguerra per contenir el règim dels ayatolàs i ampliar alhora així les relacions d'Israel amb els seus veïns. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ordena aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, hagi ordenat el mateix. L'objectiu d'aquest alto el foc és facilitar la intermediació dels enviats de Donald Trump a Moscou per parar aquesta guerra. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que ara fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern ceutí, finalment aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del Port al·legant raons de seguretat. El Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra, diuen, per garantir-se el seu suport. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa les pròximes hores, amb màximes que avui tornen a fregar o superar fins i tot els 40 graus. També es manté l'alerta pel risc d'incendi en 34 municipis de 10 comarques amb el nivell de perill extrem. La pel·lícula Cronos fa història amb la millor estrena d'una producció catalana i en llengua catalana. Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017 i ahir va portar més de 16.000 espectadors als cinemes. La productora catalana Astor Media participa a la pel·lícula Suïssa a les Índies, que s'ha presentat ja en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa la península Ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort de Lluís XIV. Part dels paisatges i dels figurants són lleidatans.
1: Esports.
2: Esport en directe, el Girona està guanyant el camp de l'Sporting de Gijón per 1-0, o 0-1, més ben dit, gràcies a un gol d'Asprilla. Partit ara mateix al minut 47, a punt d'arribar al descans. Un partit que estem seguint al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I precisament mentre s'assenyala el descans en aquest Sporting de Gijón 0, Girona 1, també tenim el descans al partit entre el Barça i el Jaén de la Supercopa de Futbol Sala. L'equip de Javi Rodríguez està guanyant per 3-2. A la final espera el Pozo de Múrcia. I també en directe, últims 21 quilòmetres de la 14a etapa de la Vuelta, en final al port de primera categoria de la Pandera. Ara mateix tenim un escapat, Vermerke, que està a més de 7 minuts del gran grup, on hi és el líder Enric Mas.
0: Arguments que es combinen, com us dèiem, amb aquesta tarda canicular en molts indrets amb rècords de temperatura novament. Demà es mantindrà aquesta calor intensa.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 24%.

0: Comencem fent un cop d'ull al trànsit amb el nostre equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. S'acaba de reobrir un carril a la C58 a l'altura de Ripollet en sentit nord, una via que ha estat totalment tallada durant una hora aproximadament per un incendi de vegetació al costat de la carretera. Queda una cua important de 7 quilòmetres des del nus de la Trinitat de Barcelona fins a Ripollet en sentit Sabadell. Com dèiem, només hi ha un carril obert. També hi ha retencions a la C58 a Ripollet, però en sentit sud, cap a Barcelona. De fet, en aquest moment hi ha un carril tallat.
0: I els Estats Units ataquen diversos patrullers iranians en resposta als atacs previs de Teheran contra la seva flota i adverteixen que eliminaran 3 vaixells iranians per cada atac que rebin. La Casa Blanca treballa en una estratègia de postguerra per contenir el règim dels ayatolàs i ampliar les relacions d'Israel amb els seus veïns. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ordena aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el president rus, Vladimir Putin, ordenés la mateixa mesura. L'objectiu de l'alto el foc és facilitar la intermediació dels enviats de Donald Trump a Moscou per aturar la guerra. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar 1 miler de migrants, part de l'allau de persones que fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern saudí, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del Port, al·legant raons de seguretat. El PP torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Feijóo i Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor. La calor extrema manté activat el nivell màxim del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi, en una trentena de municipis de l'interior i el sud de Catalunya. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Ponent i el Prepirineu. A més, l'Observatori Fabra de Barcelona ha batut un nou rècord de calor per un mes de setembre. La pel·lícula Cronos fa història amb la millor estrena d'una producció catalana i en llengua catalana. Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017 i ahir va portar més de 16.000 espectadors als cinemes. La productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa la península Ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort de Lluís XIV. Part dels paisatges i dels figurants són lleidatans.
2: Esports. Esport en directe. El Girona és a punt de guanyar el camp de l'Sporting de Gijón per 0-2, gràcies a un gol de Yasser Asprilla a la primera meitat i de Carles Pérez, tot just 8 minuts després de debutar amb el Girona. El partit és al minut 90.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 25%.

0: Ciumanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Nausellats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se.

0: El Partit Popular carrega contra Pedro Sánchez per intentar tirar endavant amb el nou model de finançament autonòmic amb el suport, només, de dues comunitats. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso han acusat avui al govern espanyol de comprar la seva continuïtat a la Moncloa. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha admès en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè voti a favor del nou sistema. La calor extrema que està fent avui manté activat el nivell del Pla Alfa al màxim. És el perill extrem d'incendi en una trentena de municipis a l'interior i al sud de Catalunya. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Ponent i el Prepirineu. A més, l'Observatori Fabra de Barcelona ha batut un nou rècord de calor per a un mes de setembre. Rússia i Ucraïna acorden un alto el foc de 3 dies per facilitar la mediació dels dos enviats especials de la Casa Blanca. Steve Witkoff i Jared Kushner són a Moscou i demà viatgen a Kiev. Els Estats Units ataquen diversos petroliers iranians en resposta als atacs previs de Teheran contra la seva flota i adverteixen que eliminaran 3 vaixells iranians per cada atac que rebin. La Casa Blanca treballa en una estratègia de postguerra per contenir el règim dels ayatolàs i ampliar les relacions d'Israel amb els seus veïns. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que ara fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern ceutí, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del Port, al·legant raons de seguretat. La pel·lícula Cronos fa història amb la millor estrena d'una producció catalana i en llengua catalana. Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017 i ahir va portar més de 16.000 espectadors als cinemes. La productora catalana Astormedia participa a la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa la península Ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort de Lluís XIV. Part dels paisatges i dels figurants són lleidatans. Esports.
1: Victòria del Girona per 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón. Esprill ha fet el primer dels gironins i el debutant Carles Pérez ha fet el segon. El Girona es col·loca provisionalment segon a la classificació. En futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final de la Supercopa d'Espanya. Els blaugranes han derrotat el Jaén a la tanda de penals al Palau Blaugrana i jugaran el partit de demà, la final, contra el Pozo de Múrcia. I a la Vuelta, victòria per a l'alemany Marco Brenner a la 14a etapa. A la general, Enric Mas ara suma 2 minuts i 6 segons de marge sobre el segon, Félix Gol.
0: Molta calor avui i demà, també. Temperatures que tornaran a arribar als 40 graus a l'oest del país, amb temps assolellat, però amb algun núvol prim.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 7 de la tarda, us parla Jaume.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 26%.

0: Bona tarda, són les 8. El Partit Popular carrega contra Pedro Sánchez per intentar tirar endavant el nou model de finançament autonòmic amb el suport només de dues comunitats. Feijóo i Ayuso acusen el govern espanyol de comprar la seva continuïtat a la Moncloa. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè voti a favor del nou sistema. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern de Ceuta, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del port, al·legant raons de seguretat. La calor extrema manté activat el nivell màxim del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi, en una trentena de municipis de l'interior i el sud de Catalunya. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Ponent i el Prepirineu. A més, l'Observatori Fabra de Barcelona ha batut un nou rècord de calor per un mes de setembre. El president Vladimir Putin rep al Kremlin els dos enviats especials de la Casa Blanca per intentar aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho. Moscou i Kiev han començat un alto al foc de 3 dies per facilitar la mediació de Washington. Creixen un 42% les importacions de gas a Espanya des de Rússia en la primera meitat d'aquest any, abans que entri en vigor el veto europeu per la guerra d'Ucraïna. La compra d'aquest combustible a Moscou ha compensat en part el que no s'ha pogut importar de Qatar, país perjudicat també pel conflicte a l'Orient Mitjà. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que no hi ha cap medicament ni tampoc cap assaig que ho avali. Reacció a propòsit del primer congrés d'aigua de mar que es fa aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà, i en què hi ha ponents com el polèmic activista Josep Pàmies. L'Ajuntament cedeix l'espai on se celebra, però se'n desmarca. I Cronos ha fet història al cinema català. La pel·lícula s'ha convertit en la millor estrena d'una producció catalana en llengua catalana, amb més de 16.000 espectadors en només el primer dia en cartellera. Coproduïda per 3CAT i dirigida per Fernando González Molina, recrea els fets posteriors als atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017.
1: Esports. En futbol de segona, el Girona ha guanyat a Gijón 0-2. En futbol de primera, l'Atlètic de Madrid ha perdut a Bilbao per 3-0. Mentrestant, Lamine Yamal viatjarà amb el Barça, però és dubte per jugar demà a València. El Barça de futbol sala s'ha classificat per la final de la Supercopa als penals i el d'handbol jugarà la final de la Supercopa Ibèrica d'aquí a menys de 30 minuts. I Toni Bou pot guanyar demà el 40è títol mundial de trial.
0: I pel que fa al temps, demà tornarem a tenir un dia molt càlid amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus a l'oest del país. El temps serà assolellat, però hi haurà més núvols prims.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del vespre. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'endemà que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovés per la mínima el nou model de finançament autonòmic, avui el Partit Popular ha sortit en tromba a carregar contra el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo es fa creus que aquesta llei tiri endavant quan només té el suport de Catalunya i de les Canàries.
3: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación?
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 32%.

per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup col·lectiu Ameno. No us ho perdeu.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 50%.

Tenim a Rússies una temperatura de 22 graus i una humitat del 54%.

Dani, la gente está mirando.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 56%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 59%.